Escolta Zicat.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

saps, sense itinerari. Loco sóc ton pare i vols odiar-me, cari? Posa't a la cua i ompli el formulari. Benvinguts a este safari ple de mercenaris, territori balneari d'eixos necessaris. Ha ressuscitat el fari, com està el pati?

si és mama, visquen un cap de setmana, faig el que em dóna la gana, no mossegues la mà de qui dóna de menjar, perquè m'aguantaria més del que podem aguantar. Si vos colen la fal·làcia disfressada de llibertat, no vingueu plorant demà, que ja està bé avisar. Germà, estem de nou a l'ofici, hem tornat per bici, hem estat al cim i al precipici, qüestionais des de l'inici,

Juguen amb els dits, dec, dec. Em paga el sopar, que dec. Ells volen beef, bistec. Jo només vull

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: però...
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és... Enganyar-te, de la Ludwig Band.
3: I pujo al metro de nit...
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICA. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: T'has aturat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Mori el Branch, de Fetus.
2: En Joan va baixar la fonda.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026, convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT, amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Apagaren tantes veus.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els veïns desemparats.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't. Identifica't. I Cat, la ràdio inquieta.

Activa el mode estiu. Escolta iCat. Oh, no,

0: poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, Trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, app i 3CAT.

Ara mira'm bé, passo ràpid. Sempre em falta temps, tinc un 2%.

0: Escoltes ICAT.
1: Quan t'enfades cada cop que perds el Mario Kart. Quan no et lleves però l'alarma segueix sonant.

0: El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.
1: Juguen amb els dits, dec, dec. Van pagar el sopar, que dec. Ells volen beef, bistec. Jo només vull

festes i cal que costa sempre cansa i mira'm, sóc un miracle, algunes gràcies, altres de res. Ella és model, no un model a seguir, sempre li dic t'estimo abans de sortir.

0: parar de fingir. Et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que mira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic Arnau Bellvell, un nou I Come and Go.
1: Escoltes i cas.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026, convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT, amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

bàndol. Tot el que et molesti jo aparto. Fem pas al costat, no dir res fins que surt l'àlbum. De la 125 passem al Phantom. I se'm mira contra mi on estàs tu. Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només estatus. He fet el que cal per demostrar.

I al bàndol. Tot el que et molesti jo ho aparto. Fem pas al costat, no dir res fins que surt l'àlbum. De la 125 passem al Phantom. I se'm miro contra mi, on estàs tu? Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només els tatus. He fet el que cal per demostrar.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Activa el mode estiu. Escolta iCat.
1: Un, dos, un, dos, tres i...

A l'hora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.

24 Hours, les emocions que duran tot el dia, el ritme de Tom Shedill, ja en el matí d'aquest dimarts 25 d'agost. Què tal, com esteu? Molt bon dia a tothom. Aquí som junts, un dia més, amb la millor música d'Esdicat, equipats un dia més amb cançons tan disfrutables com aquesta de Chloe Belly, Better.

Sentiments d'aquells que a vegades costen d'expressar en paraules amb els amics de les arts. I el moment dedicat a fer vibrar aquest segon matí de la setmana amb el ritme més trencador de Charlie XCX.

0: És aigua sin entre blanes i cada que...
1: ICAT torna a Figueres per posar l'orella a l'acústica, el festival més multitudinari del país. Dissabte 29 d'agost a les 10 del vespre, especial nota de veu amb els protagonistes i l'ambient. I a partir de les 11 de la nit, el concert dels 40 anys de Sopa de Cabra a ICAT, a l'FM, l'app i a 3CAT.
2: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
3: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
4: Una de les 10 candidates és Balcons i Cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al Pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
3: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
0: Ara mira'm bé, passo ràpid. Sempre em falta temps, tinc un 2%.

amb aquesta energia que tant s'encomana, aquí teníem a la Gigi Ross en el seu moment més animat, amb aquesta pulsió i la que arriba, que no es queda enrere, eh? Sensacions d'eufòria amb Didi Gaga i Doce. Això és Runway. Runway.

truquessin, no sé, amb uns potents rescats de guitarra que la banda desplegarà en directe el pròxim 26 de setembre a les festes de la Mercè. I més calmadeta de pulsacions a Terra i Cat, Carly Rae Jepsen.

Tot molt íntim i tranquil amb la proposta Rooftop de Gosset i el matí del dimarts que avança i cat amb la finíssima elegància que transmet des d'aquest Holding On, Lolo Zubay.

0: Vols saber tot el que passa el mes d'agost? A ICAT t'ho expliquem. Concerts, festivals, pel·lis, cicles, expos, cinema a la fresca... ICAT al dia, de dilluns a divendres a les 12 del migdia i a les 6 de la tarda. FM, app i 3CAT. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

altra de les bandes que seran a les festes de la Mercè de Barcelona, Alèrgica al Polen, celebrant l'amor i els sentiments. La cosa que continua endavant amb l'himne rumbero i 100% estiuenc de Dani Sixx i Skid.

0: Escoltes ICAT.
1: A l'hora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.

Què tal? Bon dia. 10 i 3 minuts. En marxa cada una hora més del dimarts amb el nou so de la Paula, Paula Jornet, Somebody to Everybody, i descobrint ara mateix la nova i jove promesa del pop, Ila Miller, Stars Lullaby.

0: Escoltes ICAT.
1: Get them.

0: Amulet, aquí teníem el nou cop de sort que suma la seva carrera a l'Au Givert. I vinga, més música i aquest que no hi falti. La positiva ara i vitalista Times of My Life, d'MGK.
1: I hope you're doing fine. I know we had our problems, but never mind.

0: you'll come find me.
1: És estiu. Escolta i cant.

0: T'has aturat avui?
1: Al CAF, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.
0: Linkat. Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT. ICAT.
2: Per recordar el 50è aniversari de les primeres jornades

0: Les catalanes de la dona. L'exposició Feminismes fílmics a la Filmoteca de Catalunya revisa la influència que el moviment feminista ha exercit en el cinema i la creació videogràfica catalana. La mostra s'articula en les nou temàtiques que es van debatre en les jornades, com ara treball, barris, educació o sexualitat. Més informació a filmoteca.cat. Recomanat per ICAT.
1: Linkat.
2: Aicat.
3: Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda, Aicat. FM, app i 3cat.

Bones vibes amb la família 31 Fam aquest dijous que els tindreu en directe a la Festa Jove de Pineda de Mar, i el divendres també una nova oportunitat de veure'ls en concert a l'Acústica de Figueres.

cançons vitaminades ideals per carregar-te d'energia. Jonas Blue i Max amb el Naked. I la nova princesa del pop, Sofia Cámara, que continua conquistant el mercat internacional des del Canadà. Això es diu The Last Encounter.

Els Pets, cantant les 40 aquest estiu amb la seva gira. Els de Constantí celebrant els 40 anys de trajectòria amb aquesta nova versió inèdita de la seva icònica cançó Jo sóc el teu amic.

0: ICAT torna a Figueres per posar l'orella a l'acústica, el festival més multitudinari del país. Dissabte 29 d'agost, a les 10 del vespre, especial Nota de Veu amb els protagonistes i l'ambient. I a partir de les 11 de la nit, el concert dels 40 anys de Sopa de Cabra, a ICAT, a l'FM, l'app i a 3CAT. Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
1: Déu vos guard, amigues i amics celobertaires.
0: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: Amb alegria que no hi falti, aquí teníem a Mama Duixa, un dels artistes que seran el pròxim 18 de setembre al Mercat de Música Viva de Vic. Abans, aquest divendres, no et perdis a l'Acústica de Figueres el concert de Fades.
1: Comencen per F, però no són Fades. En Wikim, el petit Mickey, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que està menjant les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, els Deaf Boys!

Déu-n'hi-do, quins sacsets, quina alegria, cançons que ens porten al weekend abans d'hora. Aquí estàvem gaudint del so Deep House des d'Itàlia de Medusa. I amb Mariana Grande anem posant rum a les 11, celebrant l'amor i els sentiments. Això és I Made You Love Me.

0: apagarem tantes veus.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els veïns desemparats.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Calvin Harris, el Terminator de la música dance, sobrat un dia més de rima i d'empet amb el Satisfy i fent vibrar també aquest segon dia de la setmana dedicat a una altra cançó en català de l'Alfred García.

Skin and Bones, una altra bona lliçó musical de part de Ray, una de les veus, amb majúscules del moment, com la que arriba ara, iCat, l'elegància i el bon fer que transmet sempre. Olivia Dean, això és Nice to Be Together.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc. Vols saber tot el que passa al mes d'agost? A ICAT t'ho expliquem. Concerts, festivals, pel·lis, cicles, expos, cinema a la fresca... ICAT al dia, de dilluns a divendres a les 12 del migdia i a les 6 de la tarda. FM, app i 3CAT.

0: silencis que fan més valent.
1: Júlia Blum i Gerard Toledo fent brillar més que mai les seves veus només amb tu. I al teu costat que seguim desdicat, connectant ara amb el Soul House des de Noruega, de Bausa.

És estiu. Escolta, Icat.

Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT. ICAT torna a Figueres per posar l'orella a l'acústica. El festival més multitudinari del país. Dissabte 29 d'agost a les 10 del vespre, especial nota de veu amb els protagonistes i l'ambient. I a partir de les 11 de la nit, el concert dels 40 anys de Sopa de Cabra. A ICAT, a l'FM, l'app i a 3CAT.

0: Aquesta és Tyla, l'autora del superhit Water, sumant una altra bona cançó al seu palmarès amb Licit Love, i aquí arriba estrenant-se en solitari després de 15 anys amb Manel. Arnau Ballbé.
1: Tinc una amiga que li agrada fugir. Sortim de casa per deixar de patir. Tots dos sabem que no arribarem gaire lluny, però anem hipotecant algunes hores de llum. Defugim el dins, dominem el fora. Podem desaparèixer durant hores.

Maria Jaume, amb Festa i Drama, una de les 10 cançons candidates al Premi Cervelli d'aquest 2026 i de les que la cantant mallorquina portarà en viu el pròxim 25 de setembre a les festes de la Mercè de Barcelona. Afortunat en ser aquest Lucky Ara, amb René Rapp, 9 minuts i les 12.

0: Bon dia, són les 12.
1: ICAT al dia, l'actualitat musical i cultural amb Sergi Ruiz.
0: El Festival Fita, que torna a convertir des d'avui Girona en la capital del teatre amateur. Per aquesta 26a edició del festival hi haurà una vintena de companyies, tant de Catalunya com també d'arreu del món, tot sota el lema Fita Connection, amb què el festival es marca pels pròxims anys l'objectiu d'arribar a més públic i també convertir-se en un punt de trobada de referència per al sector. Ho ha explicat així a Catalunya Ràdio el director artístic del festival, Xavier Valentí.
2: La nostra responsabilitat com a festival és que la gent que no hi ha vingut mai descobreixi que el teatre amateur i el teatre professional, a vegades la línia és difusa, i és això el que fem. Sempre també ho diguem molt, no? Hi ha moltes companyies de teatre amateur que només es van a veure elles. És molt, molt propi de... Doncs no, es tracta de venir al FITAC i veure on es pot dur el teatre.
0: El FITAC s'inaugura aquest vespre amb el musical Dins del Bosc, una adaptació del clàssic de Stephen Sondheim que ha fet la companyia Quart Passadís de Sant Just d'Esvern, que entrellaça contes de fades clàssics amb una exploració dels desitjos, les decisions i les seves conseqüències.
2: Inaugurem amb un musical, no ho havíem fet mai, però a vegades fer una programació teatral és una conjunció d'estrelles, i aquest any es van presentar una companyia que es diu En Quart Passadís i fan una obra de Stephen Sondheim. Realment és una obra de fantasia que ha estat estrenada l'any 90 al West End de Londres, es va estrenar a l'inici del 2000 a Broadway, de Goll de Gom la va fer a Barcelona el 2007.
0: Entre les propostes catalanes hi ha El Mirall, una companyia de Blanes, també el show d'improvisació de la companyia Foca Broma de Girona i les que es veuran en la jornada del FITAC Off, que tancarà el festival diumenge a la Sala Planeta de Girona. Però també hi haurà companyies de renom internacional.
2: Tenim teatre de titelles amb una companyia d'Armènia, tenim teatre universitari amb una gent de Letònia, tenim companyies de Lituània, tenim una gran companyia amb 80 anys d'antiguitat que és l'Estudi de Mònaco, una companyia de gana en el món del teatre amateur que ve a fer un espectacle clàssic. Però avui dia hi ha molta varietat, i amb companyies de casa locals també. El teatre de comarques gironines també ja és ben representat.
0: Fins diumenge, el FITAC proposa una combinació de teatre musical i de text, també improvisació, comèdia, clàssics i dansa, amb propostes, com deia, internacionals i catalanes. I a més, aquest any s'obre el ventall d'escenaris i es fa arribar, per exemple, al teatre a centres de dia per a gent gran. I parlem ara de les festes de Sants. El carrer Valladolid és el guanyador per segon any consecutiu del concurs de carrers guarnits d'aquest any, amb un guarnit dedicat a la Ruta de la Seda. El segon premiat és el carrer de Sagunt, amb el seu decorat geomètric, que també ha obtingut una menció especial del jurat del millor sostre. I el tercer ha anat a parar al carrer Guadiana, amb el seu guarnit amb pastissos i bombons sota el lema "Com més sucre, més dolç". I pel que fa als concerts d'aquestes festes de Sants, aquesta setmana hi trobareu a les festes de Sants Miquel del Roig.
3: La farola, la farola. La farola, la farola.
0: Serà demà a partir de 2:15 de la nit a l'escenari dels Castellers de Sants a la plaça de Can Climent. Al mateix escenari, dijous hi haurà, entre d'altres, Les que faltaven i divendres Al·lèrgiques al Polen. També divendres abans de les Al·lèrgiques hi trobareu el pop rock de Bons Nois. I parlem ara de teatre, perquè l'Espai Texas de Barcelona reestrena la comèdia Desaparellats.
4: M'has estat infidel.
5: Com ho saps? Com?
4: No, o sigui, no tu, No tu. Ella.
0: Va ser un dels grans èxits del Texas la temporada passada. Està escrita per Ramon Pardina i dirigida per Roc Esquius. Desaparellats parla de l'amor i de les decisions que marquen la vida, i a l'escenari tenim Esther López i Ricard Ferrer. Interpreten una parella atrapada per la rutina que un dia descobreixen dins del lavabo una porta a un univers paral·lel. Allà es troben amb altres versions d'ells mateixos que els fan reflexionar si porten la vida que volen. Així en parlava quan es va estrenar ara fa un any Roc Esquius.
6: Varis personatges, però que els varis personatges que fan són ells mateixos. Entro al lavabo per canviar jo mateix, però el lavabo no és l'important. L'important és el que ens ha passat a nosaltres, no? I això ens obre un joc teatral brutal, que és les relacions dels personatges amb ells mateixos i amb la seva parella, o no la seva parella, no? La imatge que tenim de la parella a vegades és diferent de qui és la parella, no?
0: Es pot veure fins al 20 de setembre. I per cert, recordeu que a la cartellera teatral de Barcelona hi trobareu encara aquests dies Angle Mort, una comèdia sobre la precarietat laboral. La podeu veure a la sala Versus a Glòries. I al Teatre Gaudí s'hi ha estrenat fa poc la comèdia My Only Fans, sobre el que mostrem a la societat i els secrets que tenim amagats.
7: Escolta i canta.

No me sirve más la proposta de Catriel i Paco Moroso, la parella argentina del moment, que tararan concert a Barcelona el pròxim 10 de setembre al Palau Sant Jordi. 12 i 10, més música, més cançons, aquesta en mans de Taylor Swift.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc. ICAT torna a Figueres per posar l'orella a l'acústica, el festival més multitudinari del país. Dissabte 29 d'agost a les 10 del vespre, especial nota de veu amb els protagonistes i l'ambient. I a partir de les 11 de la nit, el concert dels 40 anys de Sopa de Cabra. A ICAT, a l'FM, l'app i a 3CAT.

recuperar una miqueta el Tòxic, un dels himnes més importants a la carrera de Britney Spears, l'artista que últimament està perdent el control de la seva vida, tractant-se els problemes personals i de salut mental. Avancem fregant gairebé el punt de 2:15 amb Chloe Bailey, amb el Better Than She Can.

un bitllet per tu. Viatgem aquest cop amb els rockers usonencs d'en Perau i el Comboi, aquest dissabte que els tindreu desplegant la seva energia aquí darrere, a l'acústica de Figueres. Sóc ara alegre i positiu amb els terrassencs. All right.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
1: T'has aturat avui?
0: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
1: Una pausa.
0: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

Descobrint de Desicat les noves cançons de Joe Adrall, un altre dels talents complidors de la música, les festes de la Mercè, el pròxim dissabte, 26 de setembre, a l'antiga fàbrica Estrella.

Perfect Stranger, aquí teníem una altra cançó ben motivadora per aquest dimarts amb FKA Twix. I sense pausa anem directes a la una del migdia compartint sentiments i records especials amb Al·lèrgiques al Pol·len.

Posar l'orella a l'acústica, el festival més multitudinari del país. Dissabte 29 d'agost, a les 10 del vespre, especial Nota de Veu amb els protagonistes i l'ambient. I a partir de les 11 de la nit, el concert dels 40 anys de Sopa de Cabra, a ICAT, a l'FM, l'app i a 3CAT.

0: cura dins de mi.
1: Go green. Done deal.

0: Escoltes ICAT. Listen. A ICAT, pausa.
1: Pausa, els millors moments.
2: Hola, hola, com esteu, oients? Avui a pausa rebem un productor, això de Lisa no us pot començar a donar pistes, eh? Un productor que és un gran músic, que és un gran escriptor de lletres i que és una persona molt centrada, malgrat la imatge que tenim d'ell. Demà es publica el seu nou disc, de fet aquesta mitjanit, a les 12 d'avui ja tindreu el disc disponible i nosaltres avui ja us el punxem. Un disc que parteix d'un sample concret que heu sentit ara fa un moment i que diu... Això el vam conèixer com a productor del Ginestar ara fa uns quants anys i des de llavors que no ha parat. Avui sentirem música molt bruta, perquè el pop català l'hem d'embrutar una mica més, crec, Mariona Batalla. Bon dia.
3: A favoríssim d'embrutar les coses.
2: Estàs a favor? Sí. Super. De fet, puc dir... Perquè he sentit una cançó del teu projecte musical, Flora. Sí. Es pot dir com embrutes la música a partir d'ara?
3: Sí, sí, sí.
2: Sí? Has deixat el pop simpàtic?
3: Sí, és que no... Ja està.
2: Ja està, era gelat, s'ha acabat, dues culleres
3: sí.
2: I un mateix gelat.
3: No, no, no, però hi ha la revolució dels somriures. Ara ve la revolució de la plorera.
2: I ara el que ve és una hora de conversa amb el nostre convidat.
1: Comença la teva pausa del dia.
2: I avui dijous dediquem el programa a la gent feliç. Ànims amb la vida. Benvinguts a pausa.

0: Em veig a venir que no pararem avui.
1: No pararem amb el sample.
0: Amb aquest tag, que és el tag del nou disc d'en Cesc Valverde, a.k.a. Xico. Bon dia, Xico, com estàs?
2: Molt bé, molt content i molt il·lusionat.
0: Això està al caure, tio.
2: Sí.
0: I avui ensenyem cançons, ja. La primera cançó del disc ja està publicada.
2: Ja havia sortit.
0: Aquesta havia sortit, però la punxem igual, que ens agrada molt.

0: Avui direu, oients, tots aquests decibels, tots aquests subgreus així rebentats que van sonant no a tot el disc, però déu-n'hi-do, una bona colla de cançons del nou disc d'en Xico, que es diu Listen, direu, ostres, no es deia pausa aquest programa. Doncs mira, justament tinc la sensació, i tu m'ho diràs, Xico, que quan hi ha un subgreu molt potent, hi ha soroll, i tu estàs a un club, per exemple, escoltant aquesta música, entres en un moment com de trànsit, com de pausa, que és una de les coses que m'han passat amb el teu disc, en aquest cas no en un club, sinó al cotxe, avui venim cap aquí. Busques aquesta experiència sonora?
1: Sí, o sigui, jo crec que dins de els beats que faig i tal, en aquest àlbum, sí que hi ha algú hipnòtic i algú com molt de mantra, ja que... No utilitzo com estructures com a tal de pop, de canviar d'acords i d'instrumentació. És bastant loop, i a la que tenia un loop de 4 que em funcionava, el loopejava fins a l'infinit i feia una cançó sobre d'allò.
0: Et diran mandrós, potser, no?
1: Sí,
0: harmònicament mandrós.
1: Pot ser. Però, no sé, estava ara en aquest rotllo i crec que és el que em fa entrar també com... a dins de la cançó, saps? Més, jo crec.
2: Ha recuperat una mica com... A mi m'ha donat vibes de... Després parlarem com dels 2000 i tal, però l'era aquesta de... M'ho produeixo jo a casa, però no, tampoc no m'ho produeixo. Agafo un beat de YouTube, que és això, 4 loops que funcionen, pa-pa-pa, i pa'lante.
1: Sí, sí. Ara ja fa un temps que m'agrada aquest rotllo i que m'inspira aquest rotllo. Ja he passat per l'etapa de trencar-me el cap amb estructures de cançons i continuo fent-ho quan produeixo, però em sembla un altre tipus de visió i de proposta, saps? I igual de vàlida que l'altra, i crec que inclús més repte, perquè només amb la veu quasi i amb treure els drums o posar-los has d'aconseguir que el tema sigui escoltable, saps? O sigui, que em sembla guai.
0: Que sigui escoltable, eh?
2: Sí, sí, sí.
0: La preocupació d'una persona que, malgrat, va molt a la seva, i oients, ja us aviso, l'entrevista d'avui girarà molt sobre aquest concepte de ser una persona molt, bueno, doncs, una mica outsider, malgrat siguis una mica outsider, sí. Tens al cap també que la gent ha d'escoltar les seves cançons, no?, suposo.
1: O sigui,
0: o la part comercial
1: per mi,
0: aquesta no la
1: per mi és un idioma que és comú a tot arreu, en plan, una bona cançó és una bona cançó. I jo persegueixo això, no persegueixo que la gent l'escolti, però com més bona sigui, sota el meu criteri, òbviament, i és algo molt subjectiu, però sí que crec que no cal buscar la cançó comercial, cal buscar la bona cançó, que te la puguin punxar a la ràdio, que te la puguin posar en un festi o de festa, saps?
2: Sé
1: que no és un disc molt de ràdio, però...
0: Hi ha temes, n'hi ha.
2: Jo crec que, bueno, és que l'altre dia això ho parlàvem amb els nois del Pony Pissador, que crec que és una cosa que ens ve una mica de base, igual a tu, Albert, també, com a pare, em saps dir, que estem poc educats auditivament. És a dir, les coses que se surten d'una estructura bàsica, de certes melodies, d'això d'estrofa, vers, estrofa, vers, ens peten al cap i no ens agrada, no perquè no ens agradi, sinó perquè no estem acostumats a escoltar aquest tipus de coses.
0: No tenim aquest llenguatge.
2: Sí.
1: Yeah. Pot ser, sí. Jo crec que, sobretot a les ràdios de Catalunya i tot, sempre ha sonat com molt lo mateix i hi ha estils molt diversos i maneres molt diferents d'enfocar la música, com els del Pony, per exemple, que crec que s'ho han fet molt bé i d'una manera molt original i molt fresca, que a mi m'agrada molt i em fa molta gràcia, per exemple. Pues, molaria que també, jo que sé, que també es promogués, saps, aquest estil de cançó.
0: A nosaltres també ens fa gràcia el Pony, sempre que sona el Pony Pissador, sí, se sent aquest cavall. Aquest cavall de
1: són molt guais, sí.
0: De la sèrie Desencanto. Desencanto, efectivament, del Matt Groening. Com ho portes? Quina és la pressió abans de la publicació d'un disc? Jo sé que avui és un dia important, això segur.
1: Buah, que flipes.
0: Que flipes.
1: Sí.
0: Què faràs avui a les 12 de la nit? Què estaràs fent?
1: Listening party avui faig.
0: Ah, és veritat que fas una listening party amb els col·legues, però,
1: sí.
0: I bueno, la gent que vindrà i tal.
3: Listen.
0: Exacte, però listening party de listen party, o sigui, avui.
1: Listening party, sí.
0: Què t'anava a dir? La fas a la mitjanit o la fas una mica abans?
1: De 9 a 2 i mitja.
0: Val, o sigui, mentre surt el disc, esteu escoltant el disc amb la gent que vingui.
1: Sí, abans de que surti l'escoltarem i això, i després punxarà el Fidel, que és el meu DJ i qui també mescla la música i tot, el Mix by Quique. I estarà ell punxant allà tota la nit.
2: M'encanta la idea d'estar com... Que sigui cap d'any, del pal que estigui sortint el disc i estigueu escoltant el disc. Són com les campanades de...
1: Sí. Em venia molt de gust i em venia de gust fer-ho com amb la gent propera, amb els amics i amb gent que mola, saps, també de la movida. i ve força gent, o sigui, serà molt, molt divertidor.
0: Quantes cançons té el disc?
1: 11.
0: Ai, és veritat, no són 12, és que seria ideal.
2: Una cançó a cada pit?
0: Sí.
1: Ja.
2: Clar, també hi ha, d'alguna manera, aquesta listening party també t'anirà guai per no estar pendent de les xarxes, en plan... com ho està rebent la penya, a veure si hi ha gent que ho està escoltant, si ho està compartint...
1: No ho miraria igual. No, O sigui, crec que és un dia que tinc molts motius per estar content i per estar a la meva, saps? I per celebrar, més enllà de com el rebi la gent, saps? Vull dir, a nivell personal, avui m'he aixecat feliç perquè sé que he fet alguna cosa gran, saps? I que algú... i que això, més enllà de com ho rebi o de qui ho rebi... el Cesc de fa uns anys estaria flipant, saps, d'aquest disco, o sigui que...
0: I estaria ratllat també una miqueta, buscant, aviam què diu la gent a Twitter o a Instagram.
1: No, que va. La gent no crec que digui res, o sigui que...
0: No, espera't, ho deu haver esperant el disc i potser no. Què t'anava a dir? Faràs festa, punxarà el... com has dit que es diu?
1: El Fidel, de nom artístic, és Quique. El Quique.
0: Vale. No sé qui és, igualment, però ja hi
1: posarem. Millor.
0: I pararem l'orella.
1: Ja sabreu qui és.
0: Punxarà ell i tu estaràs fins una mica fins les tantes a Rouge, ho feu? No,
1: a la Sala Taro. A Sala Taro,
0: vale. Tu estaràs fins les tantes? Estaràs de festa?
1: No.
0: És que m'han dit que no t'anaràs a la festa, tu.
1: O sigui, sí, porto una temporada llarga que no m'agrada... ni l'ambient de festa, ni la gent, ni en general, i he estat més a la meva, però avui tinc motius per estar amb la meva gent, saps? I estar content i estar celebrant.
0: No m'agrada la gent, però la meva gent sí.
2: És que t'anava a dir, òbviament. Que crec que és molt diferent anar a una discoteca que està plena de penya, que no coneixes de res, que dius... mira,
0: sí. Que igual menja l'orella un rato també.
2: Sí, me'ls carregaria tots, que crear tu el teu ambient amb la gent que saps que sí, serà un espai segur per tu.
1: I que si hi ha motius per celebrar, sigui un cumple d'algun col·lega, un dinar amb els del poble, saps, i tot això, a mi m'encanta i sóc el primer que sempre munto sopars a casa meva, saps, per exemple, o així amb els meus col·legues, però sí que tot el que és la faràndula i la festa i tot això, aquest any no m'ha inspirat, saps? No m'ha molat.
0: Però, escolta'm una cosa, la teva música, que convindrem que té bastant d'ambient nocturn, és força taciturna, tu ets més morning person o què?
1: Sí, o sigui, jo a la nit no faig música ni faig res, jo dormo.
2: A quina hora te'n vas a dormir?
1: 11:30, 12, 12
0: sí.
1: I mitja.
0: Sí, sí. No, o sigui, aquesta cosa... Però a més a més, com que t'hem vist sempre com un sad boy, i com una persona, doncs això, que fa música, que és fàcilment transportable, no sé, un remix d'una cançó teva que soni fortíssimament a les 3 de la matinada, mentre, doncs, no sé, hi ha gent que va enriquida al club, i etcètera, i en canvi, la pinta que fas és tot el contrari del que ets ara mateix, no?
1: Sí.
0: Llavors, què?
1: Sí.
0: Això és de
1: sempre? Així, pot existir, no?
0: Algo és de
1: així.
0: Sempre, això, eh?
1: No, jo he tingut èpoques més loques i quan vaig venir a viure a Barcelona, sobretot, ara fa 4 anys, ho crec, o així, sí que vaig tenir els meus moments de sortir, de conèixer molta gent, d'estar sempre al lloc, saps? I a mi em va molar molt i em va inspirar molt, és el que us deia. Ara, crec que aquest any pues, no m'ha inspirat tant i no m'hi he vist, saps? Em feia pal.
0: Que ets de Castellbisbal, tu?
1: Sí.
0: Clar, que això no ho sabia, jo ho acabo de mirar.
1: Sí.
0: No ets barceloní. Mira que et feia ben barceloní, a tu.
1: No.
0: En fi, llavors, al món de la nit, quan hi vas ser, en aquests 4 anys primers de viure a Barcelona, t'inspirava, et desgastava? Què et passava ben bé?
1: A parts iguals. Però m'inspirava, també sortia amb els col·legues, saps? I anàvem molt a l'Helio, quan anava tothom a l'Helio, saps? I tot això, a mi m'agradava aquella època, i la gent la criticava, però jo m'ho passava bé.
0: Criticaven a Helio Gadal?
1: No, bueno, era com, quin pal, la penya de l'Helio, no sé què. I jo ho entenc, perquè ara hi ha altra gent que també em fa pal a mi, saps? I imagino que estaran vivint el que jo vivia en aquella època.
0: És veritat que va canviar de mans l'Helio, eh? Quina pena, eh?
1: Sí, no dic l'Helio, dic en general, ara on va la gent, jo què sé, que fa coses, saps? Aquest any he decidit com està al marge i està la meva. També he deixat de veure i bueno, que no va bé molt, tampoc, però no bec ara ni fumo ni res de res i... quan estàs amb el cap tranquil és com el millor escenari per estar amb tu, saps? Per estar tranquil i per no vol sortir, saps?
0: És que és molt fàcil, Mariona, no sé què en penses tu, amb la música que fa en Cesc, en Xico, oients, és el nostre convidat d'avui, a pensar que la nit tira molt i que crida molt i que ell se'n resguarda, no? Construir aquest relat dins dels nostres caps.
2: Sí, sí.
0: Però també existeix, com deies tu fa un moment, també pot ser que una persona que fa cançons tristes i nocturnes sigui una persona totalment fora d'aquest món.
1: Sí, i... O sigui, a mi també em vaig donar compte que... en certa manera, com l'estar sempre a la nit als llocs i anar als puestos i tal, a mi em posava trist, saps? I m'aixecava com sempre trist, em costava també trobar com el meu lloc, et compares, et veus i tal, i va ser com, mira, crec que simplement m'he conegut una mica més, saps, aquest any a mi mateix, i m'he donat compte que a mi mai m'ha anat això realment i que no em va. Mm-hmm. I que la meva música està com molt... A un costat de totes les aquestes marxes, mòbides, sí, saps? Sí, sí. Sí.
2: Per tant, com aquesta imatge que teníem igual del Xico de Li Fas de Young, és una era que ja hem passat.
1: Sí, 100%. Sí, sí, sí. Si mai ha existit, ara no estic gens en aquesta era.
0: L'altra cosa és que conec del cert, sé del cert, que els teus referents musicals tenen molt a veure amb l'autodestrucció, moltes vegades.
1: Sí, sí,
0: que has escoltat molt trap d'Atlanta, trap original, que estàs molt en el mogut underground actual. Després sentirem una cançó d'Osama Son, que és un projecte que m'has descobert tu.
1: Sí.
0: I ja us dic ara, prepareu-vos les orelles, oients. És una cançó que es diu Addicted i és, és una pilota sencera. Llavors, tots aquests referents yanquis, quan dic autodestructius és que parlen molt de droga, que parlen molt de festa, que parlen molt d'un món que no casa amb tu, no? És no, la ficció per tu. És
1: a mi m'inspira molt aquesta gent i o sigui, de veritat que no tinc res en contra de les drogues i a mi em mola molt les drogues perquè ajuden a aquesta penya a inspirar-me, saps? Llavors és com...
0: Ah, bueno, clar. O sigui, t'estàs sense drogar-te, es droguen ells per tu.
2: Clar, que es droguin els altres, que jo m'inspiraré de les seves drogades.
1: Bueno, no, però... mira, per exemple, tot el que té del mantra i d'aquesta música molt hipnòtica i molt de club, crec que aquesta gent han com fet molt de puix, saps? En ampliar les barreres d'aquest so i de aquesta movida i, hòstia, a mi em sona tan psicodèlic i tan interessant i tan jove alhora, perquè som penya superjove, que aquest any ha sigut com la meva revelació, en plan, hòstia, connecto molt amb això, i no només jo, sinó aquesta gent ara estan començant a tenir números molt alts quan és una música que realment fora d'aquí l'escoltem, sóc conscient que és infumable.
0: He dit que ho posaríem més tard, però trobo que és el moment de sentir aquesta cançó. No està rebentada, o sigui, sí que ho està, però no és que ara mateix estiguem nosaltres equivocant-nos i pujant.
1: No, no.
2: No hi ha interferències, no, és real.
0: No, no, la
2: real.
0: Cançó és tal qual així i es diu Addicted. Sona de nassos, estic pensant una cosa. Estic pensant que l'ortodoxia del hip-hop, els que fan servir la 808, la caixa de ritmes,
1: sí.
0: Segurament els ortodoxes deuen dir ui, quina massa... Això no és autèntic. Es deuen queixar, no? Perquè és que ni se sent avui aquí la 808.
1: Bueno, realment, el 808, el greu està allà present. El que passa és que està trinxat.
0: Està trinxat,
1: que, crec que... De fet, molts sons, tots els drums sonen a, com molt a això. Jo crec que la movida d'allà és molt més oberta i crec que tots els que porten temps en el hip-hop estan com ajudant molt aquesta nova penya que està fent aquesta música i crec que no hi ha zero hate entre ells.
0: Sí, eh? Parlava dels originals de 80.
1: Bueno, sí, a veure, Tupac no podria... Jo crec que li posa aquest beat i li dona un...
0: Saca, parlava d'aquests. Però bueno, potser no, potser estan allà... No,
1: hi ha molts memes, de posa-li a Tupac aquest beat i que canti, saps?
0: A mi m'agradaria Snoop Dogg reaccionant a això. M'agradaria molt veure'l.
1: No crec que li agradi.
2: No. I tu, Xico, t'agradaria com obrir una porta a una mica de pluralitat o diversitat dins la música com d'aquí, del pal, que hi hagi penya jove que digui, hòstia, ressono amb això. Perquè per estadística hi ha d'haver gent jove que escolti la teva música i digui, joder, pues això em fa vibrar.
0: Bueno, tenim el Xico Segut, que és un
1: sí, clar que m'agradaria, en plan, crec que hi ha molts xavals joves i tal que escolten això i que jo ho sé i que ho parlo i... sí, ojalà, tio, hi hagués més movida d'això. Tothom vol que la seva movida sigui més gran, saps? Pues, yeah. Tant de bo.
0: És que hem avançat des de l'època del sorgiment de la Peung Gang, shoutouts, que ningú havia sentit a parlar mai del trap, ni d'Atlanta, ni de res. Uh-huh. Hem evolucionat molt i hi ha gent que ja...

0: em vaig donar compte que molt millor comprar allà, saps, i parlar amb la gent i és que em fa feliç, saps, com m'aixeco, produeixo i això, vaig a comprar, no sé, he triat aquesta vida aquest any, que cadascú faci el que vulgui, saps, però jo, a mi m'ha sentat bé.
1: Tens un bon mercat, al costat de casa.
0: El mercat del Ninot.
1: El Ninot molt,
0: És una borrada, aquell lloc. Sí, sí,
2: sí. I aquest canvi com el fas, xic? Perquè és com típica merda que dius d'un dia per l'altre, va, canvi radical a la vida, o vas fent poc a poc?
0: Jo venia a l'estiu del 2024, va ser com gira amb Ginestar i tot, i vam fer molts concerts, i jo venia de no trobar-me bé, saps, de menjar fora sempre, i de l'estiu i tot, i quan es va acabar l'estiu vaig dir, tu, vaig a començar a menjar bé, sobretot vaig com eliminar els carbohidrats a saco, i em vaig començar a trobar millor, més focus, estava super... acabava de menjar i no m'adormia, em posava l'ordinador i estava super despert, energia molt constant, i vaig dir, tu, em quedo aquí de una. I a la que et trobes bé vas eliminant tu sol la merda, saps? I et quedes com guai.
1: Has dit que estaves de gira amb Ginestar en aquest moment, de menjar molta pasta, no? Entenc, també.
0: No, amb Ginestar mengem molt bé i anem a restaurants i fem gires molt guais. El que passa és que jo potser no sabia menjar, no tenia una educació o... que sempre l'he tingut, i a casa meva s'ha menjat molt bé, però... jo què sé, no sabia tant, o tens gana, l'únic...
1: L'autoconsciència, segurament.
0: El primer que vols és anar a sopar, anar al restaurant, descansar entre proves i bolos i coses, i em trobava malament, és que estava com feixuc, saps?
1: No, deia això de Ginestar, no per saber com mengen en Pau i la Júlia.
0: No, menja molt bé.
2: Que també ens interessa.
1: Sí, no, que era per dir que estic Ginestar, doncs endavant.
3: Bon dia, sóc el Pau de Ginestar. El meu moment de pausa diària jo diria que no existeix, potser una mica després de dinar, aquella estoneta que tanques els ulls 10 minuts, però realment tinc el meu moment de pausa setmanal, que és els diumenges, si no tinc res a fer encarrego un pollastre i em passo tota la tarda veient el que faci qualsevol equip de la primera divisió espanyola, partit rere partit, fins que em canso i me'n vaig a dormir. Aquest seria un moment de pausa setmanal i necessari, imprescindible per resetejar i estar preparat per la setmana següent.

0: que la Júlia està cantant així amb Drumless, aprofitem per trepitjar aquesta cançó, que és sensacional, però és llarga. I avui estem aquí entrevistant en Cesc Valverde, en Xico, que, Cesc, tu no ho saps, però aquest programa, que és una caixa de sorpresa, estic fart d'aquí aquesta frase cada dia. Doncs això, compta amb veus, ja has sentit que ha aparegut en Pau, explicant el seu moment de pausa, que es compra un pollastre i mira futbol tota la tarda.
1: Hòstia, això que ha dit és com...
2: És fantífe, en plan diumenge de futbol i pollastre.
0: Un pollastre.
1: Encarrega un pollastre i em passo la tarda mirant la...
0: Sí, s'ho menja tot, saps? M'imagino a última hora escurant les aletes, la patata aquella que ja queda al final.
2: Amb allioli,

0: Ja sabem que allà l'ioli que és una bassa.
1: Groc.
0: Groc, exacte. En fi, pot ser resoltes. Digues coses d'en Xico, va.
2: Doncs bé, el Cesc sap que l'estimem molt i que l'admirem molt tant amb el seu projecte personal com a productor. Tenim la sort de poder treballar amb ell des de fa molt temps, no només això en la feina de producció, sinó també com a bateria, i és un gust. I amb aquest disc, doncs, que hem estat treballant més colze a colze que mai, jo sento que m'he deixat portar molt per la seva essència i per la seva idea, també en contra de la globalitat de la música de Catalunya, que sembla cada cop més NPC, i amb el Cesc també a vegades ens adonem de que tenim converses de que hem de diferenciar-nos i intentar agafar camins diferents als que agafen molts companys nostres de professió. Això és una virtut que li dono, la de fer-nos arriscar i la de prendre decisions complicades quan toquen. Jo crec que això és un molt bon missatge d'amor, i això, que t'admirem molt i t'estimem molt.
0: Ara que sentíem en Pau de Ginestà, que, bueno, no sé, està bé, no? Surs content, no?, d'aquesta nota de veu.
3: Súper, súper. Sí, no, amb aquest disc hem fet molt bona feina. Ell ha fet una feina impecable.
0: I tu t'has posat a compondre, m'han dit.
3: Sí, l'he ajudat. És que el seu, hòstia, el seu paper és molt heavy. Has de fer un disco i lleva't pel matí i l'únic que has de fer és escriure cançons.
0: Ja.
3: I arribava un punt que el pobre estava com... que a mi m'ha passat molts cops de, hòstia, necessito una roda d'acords diferent, saps? O algo diferent de lo que d'esto. I és que li vaig passar 3 o 4 rodes i el tio ha fet cançons a sobre increïbles, que era com... Buah,
0: i a més a més, això que dius, en parlàvem just ahir amb el Nil Moliner, que dèiem, i també em remetia al Santi de Love of Lesbian, que són dues persones que he sentit dir sovint, perquè mouen equips molt grossos, que tenen aquesta responsabilitat que pesa, de moure un equip gran, i que depèn, aquest equip, de la seva inspiració, de fer cançons que funcionin.
3: Totalment.
0: Saps que això ha de ser una llosa que portes... Bé, clar, Ginestà s'ha fet gran amb el temps.
3: Sí,
0: llavors,
3: molt.
0: Hòstia, imagina que el disc no funciona. Doncs tu, no?, que fas les cançons, en aquest cas el Pau... Bueno, deu ser complicat de gestionar això. No sé si ho parles.
3: Molt, no?
0: Ja hi preguntarem a ell en tot cas quan vingui,
3: Sí, pregunteu-li i ell us explicarà que hi ha pressió també i ja és això, el llistó està molt alt i em sembla molt bé per ell que s'hagi deixat aconsellar i que hagi com comptat amb mi, saps, amb aquesta part també, perquè hem fet molt bona feina i la part de lletres i sobretot és pràcticament seva i és impecable, ja et dic, estic molt content.
0: Fa 4 minuts que estem parlant, no 5, de Ginestà, no pot ser, perquè hem de parlar d'un disc que es publicarà demà o aquesta mitjanit, mira, com vulguis, i que es diu Listen. No te va...

0: Aquesta Baby No Ho Sé és el segon track d'aquest nou disc d'en Xico, que, com us dèiem, fa tan poques hores perquè es publiqui. És un disc que, deixeu-m'ho dir, he tingut el plaer de poder-lo escoltar. No escoltis ara, que em fa vergonya dir coses bones de la gent. És un disc que tomba d'esquena. Escolteu-lo de veritat, amb tot l'amor que es nota que hi ha dins.
1: Amb amor perquè... i auriculars. Jo crec que és un disc de sentir amb auriculars.
0: Jo el sentiria fort, així d'entrada.
1: O al cotxe.
0: I si és amb auriculars, jo he sentit el cotxe avui i retronava molt fort allò i estava... Moltes felicitats, Cesc. T'ho diem.
2: Moltes gràcies.
0: De veritat.
2: Merci, de veritat.
0: Més enèrgic, tio. Que sacrificis, no?, que el teu anterior disc.
2: Estic sa i estic actiu.
0: és la falta de menjar processat que t'està posant més...
2: Tenia ràbia dins, tenia sentiments forts, tenia energia i m'ha sortit més així aquest disco.
0: És un disc una mica més feliç, potser, que sacrificis, perquè sí? No, més trist que sacrificis no pot
2: no
0: ser.
2: No es pot ser, ja.
0: No es pot. Aquest disco no es pot. Llavors, tampoc, oients... No és un disc feliç. No,
2: la meva música
0: Tu no escrius des de la felicitat.
2: No, què va.
0: I això, quan estàs feliç, què fas, doncs? Te'n vas amb la gent i ho comparteixes, o què?
2: Sí, no sé, hi ha gent que sí que... Mira, el Pau, per exemple, que dèiem abans, escriu molt bé coses felices i ho admiro molt, perquè a mi quan estic feliç és que no em surt escriure, em surt celebrar, saps? O estar amb la meva gent, o estar a casa jugant a la Play, saps? Però... Crec que és més quan em sento trist o quan tinc sentiments més que m'atreveixen, que allà és quan em surten com melodies i harmonies i cançons.
0: Però hi ha aquella cosa que és gairebé addictiva de la tristor. Aquí, Mariona, tu i jo sempre hem fet la broma d'estar tristos i plorar més del que... Saps? Plorar activament i mirar per la finestra i plorar més encara, no?
1: No, o sigui, jo crec que el disc del Xico és perfecte per el dia que estàs trist, posar-te en plan el bust, els auriculars...
0: Per amplificar la tristor.
1: Mirar per la finestra i pensar, soc el main character, en plan,
0: exacte.
1: Ningú està més trist que jo.
0: I parlo d'aquesta sensació de sentir-se confortable en la tristor, que no sé si tu la detectes.
2: Sí, jo ha sigut sempre una mica la meva guerra el fet de... sense entrar com en coses personals, però del pal... No he sabut digerir mai quan les èpoques llargues de felicitat és com que no estic còmode perquè amb la música llavors em porto fatal, saps? I...
0: Clar, tens un xoc, que és la teva feina.
2: És com no em surt res, no em surt i em començo a estar malament fins que em surt alguna cosa i dic, oh, que bé s'està així, saps?
1: Però jo us he de confessar que...
0: Deixar la nòvia per estar trist, te l'estimes molt, però la deixes per fer discos.
1: No, és que t'anava a dir, jo va haver un moment que jo estava com tot molt bé, feina molt bé, parella molt bé, i li vaig dir a la meva parella... Crec que m'aniria molt bé que em deixessis rotllo 3 setmanes per fer com ploradeta, creativitat, i després tornem i tot
0: doncs,
1: bé.
0: Mira.
1: Com que un disgust a temps...
0: Una mica psycho, això que estem dient, també, però bueno.
2: Sí, molt psycho. I m'ha passat, però també s'ha d'intentar com no detonar ni fer mal a la gent, això és el primer. Yeah. La música va després.
0: És que la música és ficció, aquesta és una altra cosa, La música és ficció.
2: Sempre. Sí.
0: Que no passa res si hi ha un disc que parla de coses greus i de... Bueno, el que dèiem abans, de la gent que escolta.
2: Exacte, és que em passa molt, sí, em passa molt també que la gent fa molt l'èmfasi en que són nutris, és com... Jo què sé, saps? Puc sonar com vulgui, crec que no és tan important. No dic per vosaltres, però sempre se m'ha dit i és com... Digue'l, preguntaria a l'altre que per què sona feliç, saps? Però, vull dir, és una pel·li que m'he muntat, no n'hi ha per tant.
0: Hi ha gent que fa pel·lis felices, pel·lis, en aquest cas parlo de cinema, o pel·lis tristíssimes, o pel·lícules violentes, no? I són pel·lícules que la gent a vegades li molesta perquè, ui, això és massa violent. Bueno, és ficció. Vés-hi, disfruta d'això.
2: A mi mola molt lo extrem i, de fet, el gore és com el meu gènere preferit.
0: Ja està.
2: I
0: no vas matant gent pel món, no? Teníem vísceres.
2: No, exacte. Crec que l'art està per això, per arribar als límits, saps?
0: Exacte, exacte.
1: Sí, de fet, jo crec que és més sospitós. O sigui, que ens hauríem de preocupar més per la penya que escriu sempre content que la gent que escriu trist. Perquè la gent que està sempre contenta és com...
2: I crec que és... No,
0: Nil
2: per
0: Moliner
2: mi...
0: va venir ahir.
1: Clar,
0: sí.
1: Nil Moliner, estàs bé?
2: No, però crec que és una manca de salut artística si tota la teva indústria parla de lo mateix i parla d'estar bé, estar feliç, anar a estiuejar a la teva segona casa és com... T'estàs deixant tantes coses i tantes persones que es senten zero puto identificades amb això, saps? Yeah. I crec que és molt important... No jutjar, ja està, hi ha art diferent i estimar com la pluralitat i els punts de vista de tot arreu, saps?
0: Que tothom tingui el seu art també a l'abast, aquest és, això és
2: sí,
0: primordial.
2: Bueno, és la
0: no?
2: riquesa cultural, no?
0: Exacte,
2: que...
0: exacte. Mm-hmm. Que tothom tingui l'art que el mou a l'abast, que
2: totalment.
0: No tot sigui
2: algo que l'emocione i que el commogui, claro,
0: exacte,
2: total.
0: Exacte. Un disc més internacional aquest a nivell de so, potser, Xico, perquè m'agafo això que deia en Pau Serrasolses a la nota de veu que hem sentit ara fa una estona, que tu el motives a, amb Ginestar, buscar allò que no és, diguem-ne, mainstream o, diguem-ne, la corrent principal, que vol dir el mateix per traduir el català, buscar el que no es fa en aquest país. I tu, justament, crec que en aquest disc ho busques.
2: Sí. No ho he buscat, m'ha sortit així, saps? I quan al final els meus referents ja fa molt de temps que escolto música de fora i que a Catalunya potser doncs, poques coses m'inspiren tant com per copiar-les o com per anar allà, m'ha quedat un disco que és més és random, sí, que no és...
0: Sí. Per cert, amb un tac, ho hem dit moltes vegades, però en Xico un dia... aquest, això que sentiu, que anireu sentint durant el programa, ja fa mitja horeta que va sonant. Aquest sample el vas trobar tu, així, buscant, sí. No? No fa gaire, i ha inspirat el disc, i de fet és el... com el lligam, no? El llacet, el, no sé si el concepte fins
2: sí,
0: i tot.
2: Sí, sí, de fet, jo com a productor l'he posat a moltes cançons que no són meves. La primera cançó crec que va sortir amb aquest sample, crec que va ser una de la Greta.
0: No fotis?
2: Sí.
0: Ah, doncs no ho sé.
2: El Nasty Gal té aquest sample allà.
0: Sí, és el teu tag, El teu tag com a productor.
2: És el meu tag, sí.
0: Vale. Pensava que era el teu tag a partir d'ara per aquest disco i que ja el aniries
2: adoptant. No, l'he fotut. Els Flashy tenen una intro del directe que el vaig posar allà super fora en el seu bolo, saps? I inclús a Ginestar l'he posat en alguna del nou disco. I sí, és el meu tag com a productor i sí, és com el meu color, saps? El meu punt de vista, diguéssim, si està allò allà, saps?
0: Doncs... Listen. Poso les dues cançons que a mi m'han arribat més del disc i les comentem.
2: A veure, què tal?
0: És molt random, potser, però bueno, la primera és aquesta.

0: Hi ha de tot en aquesta lletra. Has dit fentanilo, per un moment?
1: Sí.
0: M'imagino molt una persona enganxada a fentanilo, lamentablement, amb aquest tro ressonant al cap. I m'agrada molt el doble joc aquest, que és el que m'ha cridat de principi. Em piten les orelles perquè parlen de mi, però alhora, escoltar la cançó, ja és que et pitin les orelles una mica, no?
2: Amb aquest tro. Jo tinc tinnitus des de fa molts anys i tinc pitidus a les orelles i és com el meu gran què, en plan, tinc molts acúfens i molts i ho passo molt malament amb això, sí, de gira i de tot, és com el meu gran problema, i des de fa molts anys.
3: Hosti, com a productor, com ho portes? Això perquè, clar, estàs produint i sentint pip tota l'estona.
2: O sigui, quan hi ha música no ho escolto, però sí que sóc molt addicte al volum, molt addicte a produir amb molt volum. Qui em coneix ja ho sap, que sempre ha de venir algú i dir-me tu, baixa el volum. I em feia gràcia com el joc aquest de produint aquesta cançó em piten les orelles, però jo continuo produint-la perquè crec que el motiu de que em pitin és que estan pensant en mi, saps? I que,
0: és molt de rapero, això, eh?
2: Sí, té l'ego aquest així,
0: rises. Sí. Escolta, estava pensant que, no recordo qui... Ah, sí, el Joan Colomo. El Joan Colomo, saps qui és?
2: Sí, trobes, sí, tant, el joder. M'encanta.
0: En Joan va fer un disc, crec que el disc més recent que té, i no estava content amb la mescla perquè l'havia fet que tenia problemes a les orelles en aquell moment. Estava com mig sord d'una orella, tal, no sé què. I no sé si no li va quedar bé l'estèreo, ens explicava...
2: El va mesclar ell?
0: Sí, sí, perquè ell fa bastant sol les coses, el Joan, i és bastant
3: gent.
0: Llavors, a tu t'ha passat, això? Vull dir, ell estava descontent amb el resultat del disc?
2: No, però a mi em passa que els aguts em passo molt... Per sort tinc el Quique, el que us deia abans, que ja em mescla el disco, i ell està mesclant ara Ginestà, ha mesclat el disco del Triquei, ha mesclat el disco de la Tomassa, de l'Uri...
0: És el que està atent coses. A que no et passi, això.
2: I
0: no?
2: Jo a ell... Ell també té acúfens, també. Ens van sortir a l'hora, perquè tocàvem junts. Ell és baixista i jo bateria, i tocàvem junts. I... ja ens va passar fa molts anys, però...
3: Perquè té a veure amb
2: la revisem, tema de... saps?
3: Per exemple, d'anar a concerts i no portar taps, que això jo ho recomano moltíssim,
2: Vam estar molt exposats a molt volum durant molt de temps i a mi em van patar extremadament les dues orelles i a ell, crec que ell té una orella més jodida que l'altra o alguna cosa així, i ell m'ha dit molts cops que el panorama de les cançons ha tingut èpoques xongues d'haver-ho de compensar o haver de girar l'estèreo per assegurar-se que està bé.
0: Vale.
2: Ara, ell és exquisit amb la seva mescla i ell és qui revisa bé els aguts perquè jo sempre em passo.
0: Doncs, Cesc, em sap greu. Males notícies.
2: Uh-huh.
0: Sembla que Catalunya està superant la música més tranquil·la, més suaveta, més blanca, si vols, i apareixen grups com Gavina MP3, per exemple, el mateix Chico, o Hipnosi, que és un grup que a mi m'agrada molt i
2: boníssims.
0: A tu també.
2: M'encanta.
0: S'obre un camí cap a la trencadissa sonora i...
2: Tant de bo, sisplau.
0: Bueno, ja, tio, però tu què?
2: M'és igual, jo ja he tirat la tovallola...
0: Bueno, taps a les
2: orelles. Fins que em petin, em petaran i ja estarem així.
0: T'agrada veure que hi ha una escena que torna a agafar volums i distorsions i tal?
2: M'encanta. Crec que sempre ha estat, no? I segur que hi ha hagut sempre gent fent això, que ara per fi se'ls estigui donant visibilitat, mega el barco, i més de grups com Hipnosi, que són originals, frescos, o com el Max, com Gavina, o com el Dan Peralbo,
0: sí,
2: com la Ludwig,
0: Remei,
2: com molta
0: Remei
2: gent,
0: fresca,
2: sí, tota aquesta penya per mi... Potser no sóc no faig rock jo ni aquest rotllo, però sí, super a dins de...
3: És que a mi em fa la sensació que és com que dintre de la indústria musical catalana hi ha com el pop i la resta. Com que no hi ha escenes, rotllo, no hi ha una escena de rock, una escena de... No, com pot haver altres
2: crec
3: llocs.
2: Que és la nostra responsabilitat també anar-les creant i crec que l'escena aquesta com de rock, entre cometes, està començant a tenir uns més de tres noms, ja saps? Mm-hmm. I això és molt guai.
0: Us heu d'inventar un tag, un concepte, com vam fer els del pop metafísic,
3: sí.
0: Que s'ho van inventar i ens ho vam creure als mitjans, perquè som així, som. Llavors vam caure a la trampa i és llegendari, allò.
3: Sí, sí.
0: Aquella sorollejada del sistema és llegendària.
3: La sorollada.
0: La sorollada, sí. Sorollada metafísica no, perquè ja està agafat. Escolta, l'altra cançó que vull destacar d'aquest disc, que potser és la que m'ha agradat més de totes,
2: vale.
0: I es diu Tinc reservat el cel.
2: Oh.
0: Segurament, perquè aquest principi és bastant hip-hopero, amb aquest sample, i escolteu que bé que sona això. Mira,

0: A veure, oients, vosaltres decidireu. Quina és la millor manera de definir el Xico? La frase, soc un puto hater, o la que m'agrada més, que la podria haver dit el meu avi, que és, això està ple d'estaquirots. M'agrada molt, perquè és que, t'ho juro, el meu avi ho podria haver dit perfectament.
1: Sí, sí, sí.
0: Hòstia, surt d'aquí, nen, que això està ple d'estaquirots.
2: Uh-huh.
0: Quin et defineix més?
2: Home, soc un puto hater.
0: Ets un puto hater.
1: 100%. Que un hater diria, això està ple d'estaquirots.
0: Sí, uh-huh. Sí, sí. No et vull estirar la llengua. Perquè no vull fer, Xico.
2: No, jo no vull que ho faci.
0: No,
2: no però... avui és un dia feliç i de veritat que altres cops he mostrat com el meu odi cap al món, però també tinc molt d'amor cap al món i cap a la música.
0: Per què ets un hater, Cesc?
2: Tio, perquè...
0: mira, i em quedo aquí, no et preguntaré ni noms
2: però
0: ni res.
2: Em mola que m'ho preguntis també, perquè crec que sempre se m'ha vist com una persona que tira hate i que em fico amb la penya i tot, però és com... Hòstia, jo crec que el que em mou a mi... a fer música és l'amor, i l'amor cap a la música, cap a les històries sinceres i cap a explicar la veritat, i estem d'acord que falta molt a Catalunya i que no hi és, saps? Que hi ha... que, o sigui, no hi és, i la poca que hi ha no la potenciem prou i no li donem prou importància. No dic a mi, dic a molts artistes que, amb els que flipo i amb els que admiro i que estan allà sense bolos, sense coses. Llavors, pues sí, m'enfada i em semblen injustícies que només tinguem com el foco sempre en els de sempre.
0: Ja. Yeah.
2: I em fa ser un hater, totalment. Si és per això, sóc el hater number one i orgullós de ser-ho, perquè hem de lluitar, saps?
0: Sí, perquè et mantens fidel a tu, també. Que
2: a la meva merda i a la meva història i a la penya que explica la seva història sense adulterar ni sense filtros.
1: Mm-hmm. Sí. Jo el que trobo falta és, per exemple, que la gent... trobo que hi ha com poc suport mutu dins de l'escena, no? Com que la gent va a concerts si el conviden, si no ha de pagar entrades i tal, si té una col·labo, però jo, per exemple, jo he vist el Xico a concerts de la Peon, en sales petites, havent pagat entrada, i penso, joder, és que crec que aquí hi ha part de veritat.
2: Òbviament.
1: Que no trobo en altres llocs més mainstream, potser.
2: Òbviament, o sigui, s'ha d'anar als concerts i s'ha de fer suport a aquesta gent, no perquè s'ha de fer suport, sinó perquè molen, saps? Jo vaig als jocs que em molen i hi ha gent que mola molt. Jo vaig anar al concert d'Hipnosi de què vam fer a Raz, de veritat, vaig flipar. A la primera cançó el cantant estava ja al públic agafat de la columna de Raz. A la primera cançó, tu ve a un concert de qualsevol festival i d'aquests grups famosos, si algú es tira al públic és com, oh, que bojos estan, és com tu. Aneu als altres llocs i és que tots aquests grups, si anessin a aquests llocs, s'inspirarien molt i l'escena avançaria i hi hauria més pluralitat i tothom estaria més content.
0: I l'altre és que com et marca una experiència aquestes, saps? És a dir, jo me'n recordo perfectament d'un bolo d'un grup que es diu John Spencer Blues Explosion, que si voleu descobriu-los, que són increïbles, a la sala Bikini, i a la cançó número 2 el John Spencer estava pujat a la barra de la Bikini tirant cerveses amb la guitarra penjada. I sí, la gent, i allò a mi m'ha quedat gravadíssim. Si hagués estat davant del micro, tocant-hi prou, clar, segur que serà un bon bolo,
2: estem,
0: però...
2: Sí, jo crec que ens estem parlant moltes coses i...
0: L'impacte, tio.
2: Sí, i ja, per sort, hi ha escena canyera, hi ha molta gent fent coses molt heavy, saps? Com deies, la Peon Gang, hòstia, em sembla que són impressionants i fa molt de temps que se li ha de fer més cas, saps?
0: Mm-hmm. Una abraçada a ells i sobretot a Jung Para, The Owner.
1: No,
0: I al Gio? Gio.
1: Gio.
0: Gio.
1: Sí, I a la Judit,
0: sí.
1: Que l'ha tret ella.
0: Sí, efectivament, la Pink. Una cosa, mira, anava a posar la Publi, però hem de fer una cosa. Ara que estàvem parlant d'això, d'Hipnosi, de grups catalans i tal, hem pensat amb la Mariona que podríem construir ara mateix un Xico Fest. Mariona, si us plau, procedeixi.
1: Sí, amb 5 artistes locals amb qui muntaries un festi. Rotllo, festi com el que ara ve al principi, rotllo, sala petita, gent molt suada i liant-la al màxim des del minut 1.
0: Sí,
2: vale.
0: Tu toques també i 5 més,
1: clar,
0: vale? Tu et posem
1: Xico,
0: al final, vale?
1: I 5
0: perquè
1: més.
0: Ets molt modest i llavors... Uh-huh. Passa baix al cartell.
2: Vale.
1: Però és el Xico Fest.
0: Pues sí.
2: La Peon de cap de cartell.
0: Peon a tope. Okay.
2: Ultralone també, mola molt.
0: Vale.
2: Hipnosi.
0: Podríem fer col·labo, Peon i Ultralone.
2: Sí, 100%. Hipnosi.
0: Vale.
2: Megadins i l'últim disc em sembla boníssim. El Jove Dry.
0: Mola molt el Jove Dry. Martí Vilaseca,
2: molt grande, sí.
0: És un gran. I en falta un.
2: I...
0: Falta aquí, eh? Què dic?
2: Sí, totalment. A la Venus.
0: Home, a la Venus.
2: Treu disc. Avui ha tret disc la Venus.
0: Avui ha tret disc i la setmana que ve, tu no ho saps, Mariona, però
1: bé,
0: la Valèria estarà aquí la setmana que ve a presentar aquest disc.
3: Oh!
0: Mola molt. I sempre és un plaer, a més o menys, parlar amb la Valèria.
2: Sí.
0: Hem de fer una publi... Mira, fem una cosa. Posem abans una cançó, així com un trosset d'aquesta cançó, que m'agrada molt i que forma part de l'últim disc dels Iglu, es diu El Refugi, Angela i el Hampshire.
1: El Marc i el Marc.
2: És molt bona aquesta cançó, just ahir la vaig escoltar.
0: És bona, eh? Aquesta?
2: Molt, molt.
0: Es diu El Refugi, escolteu-la, escolteu-la. Ah.

0: A veure, m'acabo de donar que anem molt tard per la vida
1: molt.
0: I hem de posar la publicitat. Perdoneu-me els dos marcs d'Iglu, perquè ja us tallem.
1: Però ja heu cobrat. Ja
0: us tallem, a més amb un listen, podríem tallar-los, amb un listen, trobo jo.
2: Listen.
0: Vale.
3: Mariona Batalla i Albert Miralles et conviden a fer una pausa.
4: Estàs escoltant les millors converses de pausa.
0: Mariona, yo.
1: No, és broma.
0: La Mariona s'arrenca a vegades a fer freestyle, però
1: no,
0: fa...
1: No, gairebé, perquè m'oblido.
0: En petit comitè. Et molen o no? Tens sintonies? Que fa increïble, no, aquest programa. Mira. És una sintonia, eh? Està bé o no?
5: Està bé.
0: Sí, està bé? Vale. Com ja és que diu, vaya puta merda, també.
5: No, està bé.
0: Falta trencar-la, no?
1: Sí, li falta greus.
0: Oients, escolteu avui a partir de...

0: Acaba de baixar l'audiència a 3 persones.
1: Sí. El que estava dient. Ah, sí, que surt el disc d'avui, que es diu Listen, i que és el disc del Chico, 12 de la nit, estigueu molt atents, que val molt la pena. Abans, però, Chico, estàs bé? Estàs content d'aquí a l'estudi?
2: Sí, super, a gust.
1: Han passat 50 minuts ja, en falten 10, en queden 10.
2: Wow.
1: 9. Per tant, hem d'anar per feina, tenim dues persones que volen dir coses. La primera, traurà una mica les vergonyes, t'he de dir. Torna a ser en Pau, de Ginestà, i explica una història una mica íntima.
2: En sèrio?
1: Sí.
3: Doncs ahir ho parlava amb la Júlia i no sé molt bé quina anècdota explicar perquè amb el Cesc ens coneixem de fa molt temps i ens han passat moltes coses, però una de divertida és que estàvem tocant a un teatre bastant gran, d'aquests que tenen passadissos per dins laberíntics, crec recordar, i tocàvem una cançó fa un parell de gires que es diu És que m'agrades molt, i el Cesc, com que no tocava, aprofitava per anar al lavabo. Total, que com que el lavabo estava tan lluny, va fer pipi en una ampolleta d'aquestes de 33 centilitres i va vessar per tots costats i després, per vergonya, entenc, o per oblit, la va abandonar allà al darrere del taló del teatre.
1: Bueno. Aquesta nota de veu és perquè facis una repressió dels danys. No sé quin teatre era, però...
0: Jo només vull pensar que ningú digués, Aquarius.
2: Ja, què vols? Sí. És que aquella època, no sé per què, sempre em pixava molt en aquella cançó. I
1: perquè bevia.
2: Estava l'Andrea, la guitarrista, mirant-me en plan, què fas? Jo, sí.
1: I l'altra cosa, l'altre personatge, que aquest sí que és nou, que no torna a ser en Pau, que Pau ja has parlat tres vegades avui, és un tal Sneaky. Vale. De la Flashy Ice Cream de Sabadell. Oh,
4: Sneaky, sí. Ara ens va millor, saps que aquest any ens toca.
5: Amb el Chico, a veure, la relació que tenim és loca, perquè no sé ben bé com ni quan ens vam conèixer, sé que va ser per Barna, en algun evento d'aquests, rotllo la Helio. És que això el Pol i el Turo ho explicarien millor segur de com ens vam conèixer, perquè a mi se m'oblidant aquestes coses. Però això jo crec que va ser en una listening party a Barna, o algun concert. Literal, de conèixer-nos, en plan, al cap de molt poc, li vam proposar d'anar a Argentina, a començar a produir el nostre àlbum de Sempre Joves, l'últim que hem tret, i el paio es va aventurar, vull dir que... Ole ell, perquè va dir, tampoc els conec molt, i el paio es va pillar un vol de 12 a 14 hores i cap a Argentina, i no sé, això em va semblar molt valent, la veritat, i res, la relació que tenim ara és pues, això de full col·legues, perquè clar, a Argentina pues, ens vam conèixer un punyau, vam viure moltes coses junts, i que també hem treballat i hem fet molta música, i això, vulguis o no, uneix molt. I un jefe, tio, el Chico em sembla molt bona persona, tio, un ésser de llum, i com a músic, i tant com a cantant, compositor, productor, és increïble, tio. Té un gran talent i és un maquinón.
1: Hola, Chico. Estàs bé? Estàs content amb les coses que et diuen?
2: Molt content. Sí, no, molt guai. L'admiro molt, a l'Sneaky, als Flashy, a tots me'ls estimo moltíssim i molt d'amor també per ells, joder.
1: També t'he de dir que pel que veieu oients, el Chico, que és un tio que hem estat parlant durant molta estona de com trencar la sonoritat, més acomodada, si voleu, de l'escena catalana, no podem parlar-ne a l'engròs, ni molt menys, i hi ha una altra cosa, col·labores molt estretament amb Ginestà, amb la Flashy, que són gent que han fet pop lluminós.
2: Sí, i tant.
1: Mainstream, val?
2: 100%, sí.
1: Que tu tens un ànima pop, també.
2: Jo sóc popero, sí, 100%. De fet, crec que sóc més popero que Catalunya.
1: Sí.
2: Vull dir que jo sóc ultra popero, el que passa és que no, el pop d'aquí no és el que jo faig, saps? Però jo sóc molt popero. Sí.
1: I si et poso això?
2: Oh, això és una obra mestra.
0: Què és això?
2: La mentira, no?
1: És la mentira. Mentira de Manu Chao.
0: Ah.
1: Sí, tu potser el coneixes per Muchacha Nui, que em van fer una bona partida aquesta cançó.
2: Sí, molt bo, sí.

0: Això, efectivament, és una obra mestra, el disc Clandestino de Manu Chao.
1: Jo és que t'he de dir, Albert, que reia, perquè un dia al backstage del Cruïlla, jo recordo que soc abstèmia, vull dir que tot això, en plena consciència, vaig veure a Macaco i li vaig dir, hòstia, Manu Chao.
0: Ja m'ho he
1: dit. Dels feis més feis de la meva vida.
0: No. Vull dir, una abraçada a Dani Carbonell, que vas venir al programa, però sí, Manu Chao és Manu Chao, per tu, important, no?
2: Molt important, molt. I això també és molt mantra i molt psicodèlic, crec jo, em sembla brutal, brutal.
0: Samplejat i
2: tal,
0: no?
2: Sí, sí, i ell, la cultura del sampler per mi sempre forma part de mi des de que vaig descobrir The Prodigy, Kanye West i coses així, i Manu Chao va ser els primers també que vaig escoltar que samplejava molt i tal, i em va inspirar molt, molt, molt.
1: I
0: que difícil que és samplejar, que aquí la gent se'n riu a vegades.
1: És que justament li anava a preguntar al Xico que què li diries de la penya que no entén com la cultura del sampler i diu, hòstia, però al final estàs copiant una cançó. Saps? Dir,
2: pues bueno,
1: estàs...
2: és com donar-li... La música crec que és infinita, saps? I agafar uns vocals d'un lloc o les bateries d'algun tema o alguna així, fer alguna a sobre, crec que s'ha demostrat que es pot anar molt més lluny i que una cançó té molta més vida que la seva pròpia, saps? Uh-huh. Crec jo.
0: Ho haurem de començar a deixar aquí. I sí, s'acaba el temps. Per cert, bolos de presentació, Xico? Has pensat el format ja?
2: Sí, sí, he d'acabar de polir-lo, però crec que aniré jo sol a l'escenari.
1: Sense
2: DJ, Sense DJ ni res de res, jo sol i passar-m'ho bé.
0: Vale. Has vist el cartell del Sónar o no?
2: Que no l'he vist. No,
0: s'ha acabat de... Avui mateix s'han acabat d'anunciar uns quants grups.
2: Ah, sí?
0: Vale? S'havien anunciat...
2: No, va de Prodigy, cai a la boca.
0: S'havien anunciat Cabaret Voltaire, Mod Selector i...
1: Millor dia de la vida del Xico,
0: avui. Avui surt el teu disc i avui s'ha confirmat que Prodigy ven al Sónar.
2: Cai a la puta boca,
0: que
2: en sèrio?
0: Que sí, que t'ho prometo. És el regal
2: Déu
0: que et fem.
2: Meu, pues...
0: El regal que
1: agafa
0: fem és
1: el mòbil ja.
2: És em compro l'entrada ara mateix.
0: Endavant.
2: Oh, quina alegria,
1: tio. I merescudíssima.
2: Hola, tio.
0: I allà ens trobem. Xico, un plaer veure't. Has marxat en feliç, tio,
2: sí,
0: de veritat.
2: Sí. Hòstia, que guai, tio.
0: I felicitats pel disc i molta sort amb
2: moltes
0: tot el que
2: gràcies.
0: Tinguis. Que vagi molt bé. Maria Batalla.
1: Fins dilluns.
0: Fins dilluns. Ens veiem dilluns. Tothom en novent.
1: I que no se t'emporti el vent.
0: A mi no se m'emporta res. Dani Exposito, gràcies. I demà més, però música. Demà. Ara, la gent del Loft. Adéu.

0: Una estona de pausa. Les millors converses de la temporada. Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
1: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires.
0: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, app i 3CAT.
2: Ja t'ho tola mai.
0: Poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
3: Hola, hola, trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, app i 3CAT.
4: És estiu. Escolta i cant.

0: Premi Cerverís 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc. ICAT torna a Figueres per posar l'orella a l'acústica. El festival més multitudinari del país. Dissabte 29 d'agost a les 10 del vespre, especial nota de veu amb els protagonistes i l'ambient. I a partir de les 11 de la nit, el concert dels 40 anys de Sopa de Cabra. A ICAT, a l'FM, l'app i a 3CAT.

I vols odiar-me, cari? Posa't a la cua i ompli el formulari. Benvinguts a ser safari ple de mercenaris. Territori balneari d'eixos necessaris. Ha ressuscitat el fari, com està el pati?

las gracias, mamá. Vis que nunca de semana faig el que em dona la gana. No mos segues la mà de qui dona de menjar, perquè m'aguantat ja més del que podem aguantar. Si vos colen la fal·làcia disfressat de llibertat, no vingueu plorant demà, que ja està bé, ho avisar, germà. Estem de nou a l'ofici, hem tornat per bici, hem estat al cim i al precipici. Qüestionais des de l'inici,

0: ICAT torna a Figueres per posar l'orella a l'acústica. El festival més multitudinari del país. Dissabte 29 d'agost a les 10 del vespre, especial nota de veu amb els protagonistes i l'ambient. I a partir de les 11 de la nit, el concert dels 40 anys de Sopa de Cabra. A ICAT, a l'FM, l'app i a 3CAT. Que ja són
1: nous. Com vas camuflar la intenció?
0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
3: Hi ha qui busca acció, qui busca aventures, qui investiga.
4: Hola a tothom.
3: I hi ha qui gaudeix resolent trencaclosques. Siguis com siguis i l'edat que tinguis, a 3CAT hi ha un videojoc en català que et posarà a prova. Entra a 3CAT/videojocs. Jugar en català dona molt de joc.
0: Activa el mode estiu. Escolta ICAT.
5: Crash out, ex emotional lash out. You don't appreciate who's in front of you, man. I used to be lethal, but these days I'm peaceful. Down on my knees, giving you peace and giving you deep. Ex crash out, ex emotional lash out. You don't appreciate who's in front of you, man. I used to be lethal, but these days I'm peaceful. Down on my knees, giving you peace.

escàndol. Tot el que et molesti jo aparto. Fem pas al costat, no diré fins que surt l'àlbum. A les 125 passem al Phantom. I som millor contra mi, on estàs tu? Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, però fora només l'estatus. He fet el que cal per demostrar.

el bàndol. Tot el que et molesti jo ho aparto. Fem pas al costat, no dir res fins que surt l'àlbum. De la 125 passem al Phantom. És el millor contra mi, on estàs tu? Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tu per dins, per fora només els tatus. He fet el que cal per demostrar.

0: Apagarem tantes veus.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els veïns desemparats.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: T'has aturat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
2: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

0: la tens a les teves mans. La portes a tot arreu i l'escoltes quan vulguis. Baixa't l'app Dicat. Els directes, els podcasts, els vídeos, les experiències, els avançaments. Dicat, música i cultura a les teves mans. Per a dispositius mòbils iOS i Android.
1: Escoltes Dicat.

0: Escoltes ICAT.
1: Juguen amb els dits, dec, dec. Em paga el sopar, què et dec? Ells volen beef, bistec. Jo només vull

restes i cal que costa sempre cansa i mira'm, sóc un miracle, algunes gràcies, altres de res. Ella és model, no un model a seguir, sempre li dic t'estimo abans de sortir.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc. ICAT torna a Figueres per posar l'orella a l'acústica. El festival més multitudinari del país. Dissabte 29 d'agost a les 10 del vespre, especial nota de veu amb els protagonistes i l'ambient. I a partir de les 11 de la nit, el concert dels 40 anys de Sopa de Cabra. A ICAT, a l'FM, l'app i a 3CAT.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc. Vols saber tot el que passa el mes d'agost? A ICAT t'ho expliquem. Concerts, festivals, pel·lis, cicles, expos, cinema a la fresca... ICAT al dia, de dilluns a divendres a les 12 del migdia i a les 6 de la tarda. FM, app i 3CAT.

0: Escolta, Zicat.
1: Nascut entre Blanes i Cadaqués.
2: Zicat torna a Figueres per posar l'orella a l'acústica. El festival més multitudinari del país. Dissabte 29 d'agost a les 10 del vespre, especial nota de veu amb els protagonistes i l'ambient. I a partir de les 11 de la nit, el concert dels 40 anys de Sopa de Cabra. A Zicat, a l'FM, l'app i a 3Cat. Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
3: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires.
2: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a Zicat. FM, app i 3Cat. És estiu. Escolta Zicat.

0: Bona tarda, són les 6.
1: I cada dia, l'actualitat musical i cultural amb Sergi Ruiz.
0: El Festival Fita, que torna a convertir des d'avui Girona en la capital del teatre amateur. Per aquesta 26a edició del festival hi haurà una vintena de companyies, tant de Catalunya com també d'arreu del món, tot sota el lema Fita Connection, amb què el festival es marca pels pròxims anys l'objectiu d'arribar a més públic i també convertir-se en un punt de trobada de referència per al sector. Ho ha explicat així a Catalunya Ràdio el director artístic del festival, Xavier Valentí.
2: La nostra responsabilitat com a festival és que la gent que no hi ha vingut mai descobreixi que el teatre amateur i el teatre professional, a vegades la línia és difusa, i és això el que fem. Sempre també ho diguem molt, no? Hi ha moltes companyies de teatre amateur que només es van a veure elles. És molt, molt propi de... Doncs no, es tracta de venir al FITAC i veure on es pot dur el teatre.
0: El FITAC s'inaugura aquest vespre amb el musical Dins del Bosc, una adaptació del clàssic de Stephen Sondheim que ha fet la companyia Quart Passadís de Sant Just d'Esvern, que entrellaça contes de fades clàssics amb una exploració dels desitjos, les decisions i les seves conseqüències.
2: Inaugurem amb un musical, no ho havíem fet mai, però a vegades fer una programació teatral és una conjunció d'estrelles, i aquest any es van presentar una companyia que es diu En Quart Passadís i fan una obra de Stephen Sondheim. Realment és una obra de fantasia que ha estat estrenada l'any 90 al West End de Londres, es va estrenar a l'inici del 2000 a Broadway, de Goll de Gom la va fer a Barcelona el 2007.
0: Entre les propostes catalanes hi ha El Mirall, una companyia de Blanes, també el show d'improvisació de la companyia Foca Broma de Girona i les que es veuran en la jornada del FITAC Off, que tancarà el festival diumenge a la Sala Planeta de Girona. Però també hi haurà companyies de renom internacional.
2: Tenim teatre de titelles amb una companyia d'Armènia, tenim teatre universitari amb una gent de Letònia, tenim companyies de Lituània, tenim una gran companyia amb 80 anys d'antiguitat que és l'Estudi de Mònaco, una companyia de Ghana en el món del teatre amateur que ve a fer un espectacle clàssic. Però avui dia hi ha molta varietat i amb companyies de casa locals també. El teatre de comarques gironines també ja és ben representat.
0: Fins diumenge, el FITAC proposa una combinació de teatre musical i de text, també improvisació, comèdia, clàssics i dansa, amb propostes, com dèiem, internacionals i catalanes. I, a més, aquest any s'obre el ventall d'escenaris i es fa arribar, per exemple, al teatre a centres de dia per a gent gran. I parlem ara de les festes de Sants. El carrer Valladolid és el guanyador per segon any consecutiu del concurs de carrers guarnits d'aquest any, amb un guarnit dedicat a la Ruta de la Seda. El segon premiat és el carrer de Sagún, amb el seu decorat geomètric, que també ha obtingut una menció especial del jurat del millor sostre. I el tercer ha anat a parar al carrer Guadiana, amb el seu guarnit amb pastissos i bombons sota el lema "Com més sucre, més dolç". I pel que fa als concerts d'aquestes festes de Sants, aquesta setmana hi trobareu a les festes de Sants, Miquel del Roig.
3: La farola, la farola, la farola, la farola.
0: Serà demà a partir de 2:15 de la nit a l'escenari dels Castellers de Sants a la plaça de Can Climent, al mateix escenari. Dijous hi haurà, entre d'altres, Les que faltaven i divendres Al·lèrgiques al polen. També divendres abans de les Al·lèrgiques hi trobareu el pop rock de Bons Nois. I parlem ara de teatre, perquè l'Espai Texas de Barcelona reestrena la comèdia Desaparellats.
4: M'has estat infidel.
5: Com ho saps? Com?
4: No, o sigui, no tu, No tu. Ella.
0: Va ser un dels grans èxits del Texas la temporada passada. Està escrita per Ramon Pardina i dirigida per Roc Esquius. Desaparellats parla de l'amor i de les decisions que marquen la vida, i a l'escenari tenim Esther López i Ricard Ferrer. Interpreten una parella atrapada per la rutina que un dia descobreixen dins del lavabo una porta a un univers paral·lel. Allà es troben amb altres versions d'ells mateixos que els fan reflexionar si porten la vida que volen. Així en parlava quan es va estrenar ara fa un any Roc Esquius.
6: Varis personatges, però que els varis personatges que fan són ells mateixos. Entro al lavabo per canviar jo mateix, però el lavabo no és l'important. L'important és el que ens ha passat a nosaltres, no? I això ens obre un joc teatral brutal, que és les relacions dels personatges amb ells mateixos i amb la seva parella, o no la seva parella, no? La imatge que tenim de la parella a vegades és diferent de qui és la parella, no?
0: Es pot veure fins al 20 de setembre. I per cert, recordeu que la cartellera teatral de Barcelona hi trobareu encara aquests dies Angle Mort, una comèdia sobre la precarietat laboral. La podeu veure a la sala Versus Glòries. I al Teatre Gaudí s'hi ha estrenat fa poc la comèdia My Only Fans, sobre el que mostrem a la societat i els secrets que tenim amagats.
7: És estiu. Escolta i canta.

pots parar de fingir. Et convindria a venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la cantina tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Trobo, si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc. ICAT torna a Figueres per posar l'orella a l'acústica. El festival més multitudinari del país. Dissabte 29 d'agost a les 10 del vespre, especial nota de veu amb els protagonistes i l'ambient. I a partir de les 11 de la nit, el concert dels 40 anys de Sopa de Cabra. A ICAT, a l'FM, l'app i a 3CAT.
2: Estiu, escolta i cant.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
1: T'has aturat avui?
0: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a pausa. Amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
1: Una pausa.
0: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.
1: Escoltes ICAT.

Aquest setembre, ICAT torna amb més ganes que mai. Més música en català. Més descobertes. Més cultura. Nous continguts, nous espais i una mirada posada en tot el que està passant aquí i ara. Les noves bandes, els creadors, el cinema, la literatura, les arts escèniques, les sèries, amb els experts. Nota de veu, Love, Pausa, DJ Trapella i els prescriptors que ja són marca de la casa. El 31 d'agost estrenem temporada. Més música, més cultura, més ICAT.

0: de fusta amb Miqui Puig.
1: Benvinguts. Balleu, balleu. Arrenca la pista. Miqui Puig, els plats et diu hola. Ja saps, travesses tota l'emissora. Te'n vas al pati de darrere, on aquests dies hi ha aigua per terra. El Vespino es va rovellant des de fa anys i panys sense que ningú el desencadeni d'aquella farola. I el so t'arriba des d'una porta que un cop oberta et porta dins cada tarda, de dilluns a dijous a les 8, en aquesta nova situació horària d'aquesta temporada, és on tens pista. Baixes les escales, vas fins a baix, i un cop has apartat la cortina de feltre vermella, toves el DJ Galta Vermell, que et saluda amb la mà. Et diu que ja hi som, que comença amb una novetat de DXX. Les edicions de luxe de DXX porten cançons perdudes, com aquest Insects.

Les edicions de luxe de Dietzex arriben amb peces inèdites com aquest, The Insects. Sou ubicat a la Ràdio Inquieta. Comencem amb novetats. DJ Harrison, Never Fall.

Benji Harrison no és nou, però no el coneixíem. És de Richmond, Virginia, porta anys i panys fent música a partir del hip-hop, buscant samples únic i el seu nou disc es diu Electro Soul. Això es diu Never Fall. Aquest sample de guitarra acústica et deixa el cor trencat. Ni cap ho tenen clar, Get Your Brits Out. Els volen fora, els segueixen considerant els invasors.

0: mica com més els critiquen i més els cancelen i més forts són. Get your breath out, fora d'aquí, fora, sempre.
1: Stand with your feet together, buttocks tight, stomach pulled in and arms straight out to the side, shoulder height. Now flex your hands upwards, press the heels of your hands out to the opposite walls and circle forward, two, three.

0: poet, activista i fanàtic del ball. Joshua Idaham diu que li deia al seu productor House, House, House. La manera de que la paraula arribi també a vegades és a través de la paraula Don't let it get you down. Ha tornat Joshua Idaham.
1: Pista de fusta. You make me cry. Dance club. You're falling for me. Trencamalucs. I like your attention. Aquesta és la pista de fusta dedicat a Miqui Puig. Yeah.

descoberta. El projecte Fade i el seu Freedom, una animalada. Es pot parlar de política mentre es ballen. S'ha de parlar de política mentre es ballen.

0: Yo te pego a you.
1: Faithfully, soldier.
0: Yo te pego a you. Pinky te gusta.
1: Sit him down. Sit with him as he takes a joint from his pocket. Make love. Be prepared at any time to die.
2: Em té totalment enganxat. Són de Boston, es fan dir fa bé. I gràcies als Britannic Mode han arribat a Europa. La cançó ho deixa tot clar. Què cal? Què és necessari per lluitar per la llibertat? Perquè a vegades, fins i tot un punt de radicalitat, és necessari ara, si em permeteu? Que entri la guitarra. Never be the same. El projecte es diu Dahil i aquesta guitarra inequívocament xic demostra que ara anem a ballar disco.

la pressió és actual, però la guitarra i el saxo que van trufant la peça té tot el punx, tot l'aire disco de tota la vida. Novetats que arriben a la pista. Dale, Never Be The Same. La música disco no mor mai. Es va mutant, es va canviant, com el funk, el hip-hop i tantes d'altres. D'arrel afroamericana canvien els temps, canvien les maneres de dir-li, però de què és ser? Música de ball. El projecte català Personal Belongings treu peces, un darrere l'altre, per fanàtics. Aquest projecte es diu Mina, amb un U a la I. Això es diu Discotec.

0: Demano disculpes perquè m'he equivocat de segell. No són perfect belongings, sinó que és agua salada. Cosins germans, però... Mina es diu el projecte i aquesta discoteca és super, sorprenent, elegantíssima. Tot m'encanta com funciona el baix, com funcionen les veus. I que sigui així de bonica. Descobrir cançons és un goig, tarda rere tarda. Visca la disco music, visca la pista, visca els pistes de foro. I visca la mare que em va parir.
1: Like it. Tots a la pista. Miqui Puig als plats. Disco. Disco music. Pista de fusta, dance club. Yo. Disco.
0: Disco music. Com deia aquell, això no separa. Un sense aturador arriben peces i peces. Vintage Culture. Col·labora amb Gaps i es treu de la màniga Lost. És tan xiclet, és tan hipster, és tan comercial que em flipa.

Vintage Culture. Sempre ho fa clar. Sempre ho fa comercial, agradable i que funcioni. Cosa que no vol dir que sigui menor. Ja dintre d'aquesta manera de fer música, una cosa intangencial que es té o no es té. Lost, amb el productor Gaps. I això és una de les peces que més boig m'ha estat tornant darrerament. Rollover DJs, amb la veu de David Blank. I aquest Free to Love, inspiradíssim amb els clubs dels 80 de Nova York.

0: El so és increïble, la producció és bèstia, aquest trombó vingut d'un altre món i la veu de David Blank, Rollover DJs, una EP ple d'imaginació, posant al dia el so dels 80 amb els beats rebaixadets, amb el look, allò per gent com nosaltres, els Pista de Fuster, Free to Love, torna i torna, i el que tornarà. Roste és un d'aquells joves que ha revolucionat el món del UK Garage.
1: Me and my pals took decks and a generator, went to this wee hidden beach up in Nile Sky and...

0: Imparable. Rosti. Recordant les seves tardes, nits, matinades i dies a les raves de la Isla de Sky. Highland Rave. A les Highlands, on l'aigua, el fred, donen un aire especial al que respires, i si respires a sobre música de ball, a vosaltres em convides a aixecar-te a la ràdio inquieta. Això és el Pista.
1: Tots a la pista. Miqui Puig, els plats.
0: El goig de cada tarda, seleccionar peces de ball. Sammy Dean, Get On Up. Ets a la pista de fusta, a la temporada 25 i 26, a la que fem de dilluns a dijous, a les 8, sempre picant de mans i demanant més.

directament al moll de l'os. Sammy Dean, get on up. Quan va arribar aquesta promoció, deien que se'n podia fer ús i abús perquè sabien que funcionava. I ara, si em permeteu, connectem amb els nostres estudis d'Amsterdam. La festa se'n va a Amsterdam. Party in Amsterdam. Better than Lex. Si ens diu el projecte...

sembla una animalada, de veritat. Té tots dels 80, té afro, té aquest orgue increïble. I té un altre cop, com us deia abans, una veu que no pretén ser cap diva. Simplement vol ser divertida. La pista de fusta a vegades arriba tard a artistes, perquè n'hi ha tards que jo me'ls perdo. Per això quan un amic, un bon amic com en David Cardenal, em diu: Miqui, ja controles a NPA, he d'anar-hi, la New York City, el projecte NPH, amb un peu a l'R&B, l'altre a l'UK Garage i dos números més.

0: Pista de fusta. Ara, de dilluns a dijous, al mateix Batcanal de sempre. As I stand in this crowd of silhouettes.
1: In PH, des de la ciutat de Canterbury, amb un disco que es diu Substance, i aquesta animalada anomenada la New York City, és UK Garage, que jo no controlava i que l'amic David Cardenal em va posar a la pista. Ets a la pista, arriba a la recta final.
2: Aquesta és la pista de fusta dedicat a Miqui Puig.

una de les feines que més m'agraden. És descobrir com els joves productors tiren les barreres entrant com si anéssim amb botes Martins en els compartiments estancs on alguns puristes no volen que entre ningú. Es diu Jamie Page, fa hiperpop des de Chicago, Illinois, i en aquesta Duo on a Ham amb Marcy Navors i Penny Parker es marca una peça de ball increïble. Sou ubicat a la Ràdio Inquieta i aquí tanquem, perquè ara venen més companys, perquè la pista de fusta ha de descansar i preparar-se per demà. Em dic Miqui Puig, Miqui Puig dels Plats. De dilluns a dijous ens trobes aquí, sempre a 3CAT Cultura. I a partir de migdia ja tens la teva dosi. La secta necessita. Això és el Club Rat, és Bart i és el final de la Bui. El ball de tarda. S'acaba i Miqui Puig et diu, sigueu feliços i balleu. Demà hi tornem a ser, ja ho sabeu, puntuals al mateix Bat Canal.

0: Aquest setembre, ICAT torna amb més ganes que mai. Més música en català. Més descobertes. Més cultura. Nous continguts. Nous espais. I una mirada posada en tot el que està passant aquí i ara. Les noves bandes, els creadors, el cinema, la literatura, les arts escèniques, les sèries, amb els experts. Nota de veu, Loft, Pausa, DJ Trapella i els prescriptors que ja són marca de la casa. El 31 d'agost estrenem temporada. Més música, més cultura, més ICA.
1: Escoltes ICAT. Ara a ICAT, el cel obert, amb Lluís Gavaldà.
2: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires. Un dia més des de ICAT, dedicat als bocamolls, arriba l'hora del cel obert. Sí, que sí, que ja ho diuen, que qui té boca s'equivoca. El que passa que n'hi ha que tenen més tendència que altres. A veure si m'explico. Ja els coneixeu. Aquests que opinen de tot sense saber de res i es queden tan panxos abocant-nos la seva ignorància. Doncs res, que avui hem decidit fer un programa dedicat a ells. I d'entrada tenim els Smiths.

Big Mouth Strikes Again, una de les proves més fefaents de que Morrissey, quan està de mala llet, és molt, però que molt perillós, eh? Això d'entrar ja, només quan comença la cançó, diu... Estimat, només feia broma quan deia que et volia trencar totes les dents que tens en aquesta boqueta de pinyó. El Big Mouth Strikes Again, una de les cançons del The Queen Is Dead, publicada el 1966, on el rondinaire més famós sorgit de Manchester deixa anar la seva mala llet contra la indústria discogràfica en general i alguns personatges de la seva particular. I és que si una cosa va sobrada al món del rock és de bocamolls. Artistes d'aquests que se'n diuen larger than life, que la que els hi fica és un micròfon al davant, i no ho dic ja dalt de l'escenari, sinó més aviat a les entrevistes, deixen anar perles cultivades. Potser el cas més paradigmàtic d'aquesta tendència serien els germans Gallagher. Què seria de nosaltres sense les seves baralles, els seus mocs i aquesta boca grossa que tenen?

My Big Mouth, una de les peces del Be Here Now, el tercer disc i el principi de la decadència d'aquest grup de mancunians amb esperit hooligan. Ara que els escauces deixa'ls anar, eh? Els de Liverpool també són del morro fort, i si no que li preguntin a Julian Cope, exlíder dels Theatre of Explodes i una de les persones més excèntriques i fetes a la seva que ha sortit mai de l'escena britànica, que ja és dir. Només cal veure aquestes portades on surt com si fos un druida de l'època del Hobbit, això quan no es disfressa de tortuga. El més curiós és que quan la gent se pensava que ja s'havia fregit el cervell de tant de menjar LSD, el tio va treure un disc extraordinari que es deia Saint Julian, on hi havia aquesta cançó on una dona demana al món que calli una vegada, que tanqui la boca i la deixi tranquil·la.

Meat Loaf, i una de les cançons del Bar Out of Hell, aquest disc que va vendre trilions de còpies i que va convertir el Meat Loaf en una icona de l'escena nord-americana. El Ben Howard, en canvi, és bastant més tímid i reservat. De fet, ell sempre ha dit que no li agrada mai explicar les seves cançons perquè creu que trenca la màgia de les possibles interpretacions que la gent li vol donar. Jo hi estic absolutament d'acord, fins i tot quan ens parla de rius que surten de la teva boca.

Sun in My Mouth, una de les cançons del Vespertine, que com tota la discografia de Björk és un compendi i un prodigi d'innovació i talent absolut. El dia que no la tinguem a la Björk ja l'enyorarem, ja. Us ho dic ara, que no, fa temps que no l'escolteu, que sí? Ha, tan moderns que éreu. Mira, ja que parlàvem de Mancunians i de gent amb certa tendència a xerrar més del compte, feia falta aquí a Liam Brown, també conegut com King Monkey, líder dels Stone Roses i precursor d'aquest look simiesc que després va fotocopiar el Liam Gallagher. La seva carrera en solitari, diguem-ne que no arriba a l'excel·lència del seu grup de referència, però de tant en tant ens ha deixat perles d'una qualitat indiscutible. Aquest és un single que vaig comprar jo quan va sortir i que em va com obsessionar perquè aquest riff de guitarra el trobo senzillament extraordinari. Això es diu Corpses in the Mouths.

0: Ian Brown, parlant d'aquesta gent que són, bueno, camaleons socials, com diu ell, no? Aquests que segons en van es disfressen del que vol la majoria i no tenen cap tipus de vergonya en canviar de jaqueta quan els és més convenient. Va, vinga, fotem una petita pausa i tornem ara amb més boques que de tant en tant s'equivoquen.
1: El Celobert, amb Lluís Gavaldà. Escoltes i cats. Música amb història per gent amb geografia.
0: Seguim aquí al Celobert, repassant bocamolls, i ara donant la benvinguda, bueno, home, què hem de dir de Calamaro, nen? Personatge polèmic on els hagi, excessiu i amb certa tendència a pixar fora de test cada cop que obre la boca. Sobretot si ho fa en relació a la tauromàquia. A mi, però, el Rodríguez em tenen el cor robat. Em van fer moltíssima companyia a principis dels 90, sobretot quan el cervell del senyor Calamaro encara funcionava d'una manera més o menys lògica. Aquesta és la versió que fan d'un clàssic, ni més ni menys que de José Feliciano, el qual, sincerament, jo sempre l'he tingut com una persona bastant poc talentosa, però a mi aquesta lletra em deixa absolutament garratibat. Aquest home ferit d'amor per un amor i per un petó que li van donar a la boca i que ara intenta arrencar-se amb el vidre de la seva copa.

0: La Copa Rota, aquesta cançó que van treure el Rodríguez en el seu primer disc en directe, publicat el 92 i que es deia Disco Pirata. I mira, ja que estem parlant d'artistes iberoamericans, donem la benvinguda amb tots els ets i uts a João Gilberto i aquesta peça que va popularitzar, composada per Ami Barroso. Bossa nova de qualitat en aquest Morena Boca de Ouro.
1: Morena boca de ouro que me faz sofrer, o teu jeitinho é que me mata. Roda morena, vai.

la morena de la Boca d'Or, que el fa patir tant. Literalment diu que està a les brases vives del seu amor. Mare de Déu, senyor. Va, posa'm una mica de rock català tota la vida.

els Ned Flanders i el seu bocamoll en un cel obert que hi ha encara la recta final del programa, però que encara té més boquetes que volen explicar coses. Per exemple, la de la Shirley Manson, que no fa gaire en un concert va fer un discurs extraordinari en què deia que deixaven de fer discos perquè senzillament la indústria no els permetia guanyar-se la vida degut a aquesta espècie de monopoli que tenen les plataformes digitals i el seu esperit rapinyaire. Per això no m'estranya que allà a Wisconsin, on assajaven, els Garbage decidissin dir a tothom que es callés la boca d'una vegada, home.

Shut Your Mouth, els Garbage, el grup de Butch Vig amb la Shirley Manson aportant el seu toc escocès. Els Ramones no, els Ramones escocesos no ho eren. Ells eren intrínsecament nord-americans, especialment de Nova York més canalla i les seves conrades. El seu disc de debut va ser com una alenada d'aire fresc en una escena musical indulgent i plena de cançons massa rebullides. Què seria de nosaltres sense aquests 1, 2, 3, 4 del Didi Ramone que es van posar de moda amb el seu primer disc de debut publicat el 23 d'abril del 1976 i on hi havia aquest Loud Mouth.

Els Ramones, aquestes píndoles de pop monolítiques i abassegadores. La Cristina, en canvi, ella, bueno, és més arty, no? Ha tingut moltes èpoques, la primera molt comercial, i últimament fa un pop d'art i assaig que a mi, francament, se m'escapa una mica. Ara bé, aquest disc, el Tu Labio Superior, publicat el 2008, a mi sempre m'ha semblat el punt culminant de la seva trajectòria, i em va bé portar-lo perquè l'LP en qüestió ja parla d'una part de la boca, però és que a més hi ha aquesta peça que ens deixa ben clar quina és la part de l'anatomia del seu estimat que desitja més.

La Cristina Roxenvinge, que es perd per la teva boca. Bueno, ja ho diu, que és la seva religió, la seva mala fe i la seva salvació. En Grant Parsons ha quedat injustament oblidat a la història del rock, probablement perquè va morir massa jove, amb 27 anys, producte de les males companyies i dels mals hàbits. Això sí, s'ha de reconèixer que gràcies a ell, el country and western va deixar de ser un gènere despreciat pel públic del rock and roll. Ja fos amb els Flying Burrito Brothers, amb els Birds o en solitari, Grant va reivindicar els clàssics i va posar els fonaments del que després es coneixeria com country rock i americana. Aquesta peça és del disc Gypsy del 73 i es diu Big Mouth Blues.

I amb aquest Big Mouth Blues de Grand Parsons, aquí el programa s'acomiada per avui. Albert Cots, control i muntatge, Núria Serena, documentació, Lluís Gavaldà, us diuen salut i fins la propera.

0: Aquest setembre, ICAT torna amb més ganes que mai. Més música en català. Més descobertes. Més cultura. Nous continguts, nous espais i una mirada posada en tot el que està passant aquí i ara. Les noves bandes, els creadors, el cinema, la literatura, les arts escèniques, les sèries, amb els experts. Nota de veu, Love, Pausa, DJ Trapella i els prescriptors que ja són marca de la casa. El 31 d'agost estrenem temporada. Més música, més cultura, més ICAT.
1: Escoltes ICAT.

Què tal? Com esteu? Benvinguts i benvingudes al Delicatessen. Avui hem començat amb música de la Valerie June. Des de que la vam conèixer l'any passat en el Festival Feroe, ens hem quedat enamoradíssims d'aquesta dona i de la música que fa i de la feinada que fa. Aquesta cançó, que es diu Rest Between Breaths, forma part d'una compilació de Pod Songs, ara ho diré, costa de dir això, Vaja, el podcast de les cançons, així de fàcil. És un podcast d'un músic periodista anglès que es diu Jack Stafford, tot i que ara mateix tot ho fa des d'Itàlia, des d'on te fa les entrevistes a diferents artistes i parla de música. Ho podeu veure a través de YouTube, els canals habituals. I acaba de publicar un single, la Valerie June, doncs, que està auspiciat per la gent de Pod Songs, i és amb el que hem començat avui el programa. Un programa que anirà de coses noves, una mica de barreja, una mica de coctelera, i també ens farem una miqueta de parada i fonda en el nou treball del Xerí Maraster. Ja sabeu que aquí som superfans del Xerí Maraster. Tenim coses noves, com per exemple hi ha nou singles, dos n'ha publicat el Guillem Roma des de la Plana de Vic, i en companyia d'una dona omnipresent amb moltíssimes col·laboracions darrerament, cosa que ens fa molt feliços, perquè ja sabeu que l'admirem moltíssim, a la Mar Pujol. Doncs també col·labora amb aquesta nova cançó del Guillem Roma que es diu Escoltar-nos de prop.

0: aquí, però que els estels et cuidin com m'han cuidat a mi.
1: Irreductible, Guillem Roma. Constantment està intentant fer coses noves i investigant nous territoris, i la veritat és que sempre doncs ens ha de fallir, perquè realment hi ha diferents tipus de música que ho tenen més complex a l'hora d'arribar al gran públic i a l'hora de fer-se un forat, diguéssim, en el anomenat o mal anomenat mercat del món de la música. I el Guillem Roma és un d'aquests irreductibles que continua provant sort i fent coses des de la creativitat més absoluta. Aquí, acompanyat de la Mar Pujol, amb una cançó que es diu Escoltar-nos de prop i que forma part de dos singles que acaba de publicar. Avui anirem caçant singles al vol, ja sabeu que m'agrada, tot i que és difícil, perquè diguéssim que és un art cada vegada més complicat, perquè surten moltes coses i és molt probable que se t'escapin. Se t'escapen les llargadurades interessants, a vegades, que valen la pena. Avui, per exemple, cap al final del programa posaré algú que m'he enamorat tremendament d'una banda que bueno, ja us ho explico després, però una banda que n'havia sentit a parlar molt però que no m'havia parat mai d'escoltar-los, i m'he enamorat i dic, mare meva, per què vaig tard? Això serà després. Però ara una miqueta de Damien Jurado. Damien Jurado ha publicat unes quantes coses noves, ha fet un EP, també ha fet alguns singles d'aquests també que té incontinència creativa. Això es diu A Place Reserved of Rivers. Damien Jurado.

0: good.
1: Tal com Raja, sense masses complicacions, ni produccions afegides, ni focs d'artifici, sinó senzillament cançons que arriben i tal com Raja. Gent com Jason Isbell, que també ens té acostumats justament a aquestes coses. A dir, bueno, aquí vinc jo amb la meva guitarreta i faig el que em rota i és que surten coses meravelloses. A Place Reserved for Rivers. Escoltarem també EPs, com us deia, que acaba de publicar en aquest 2026 el bo de Damien Jurado. I aquest que escoltareu ara es diu Jacob Allon, és un músic que és britànic. Ja ha sortit una miqueta amb l'etiqueta aquesta de continuador de l'obra, o en certa manera de que sona a Jeff Buckley. És molt dir això, és com tota aquesta gent que els han dit són els hereus de la Amy Winehouse, a Celeste li van dir, per exemple. S'ha d'anar al tanto amb aquestes coses perquè s'han de marcar diferències. Que hi hagi alguna cosa que recordi no vol dir que l'artista ni vulgui continuar ni vulgui fer cap mena d'homenatge ni seguir l'obra del gran enyoradíssim Jeff Buckley, però hi ha algun timbre de veu, alguna cosa que recorda. Bé, deixem-nos estar de rotllos i us explico. El senyor Jacob Allon acaba de publicar una mena d'EP que es diu The Allon Salon i que està enregistrat en directe i ha agafat una sèrie de cançons del seu primer àlbum que es va publicar l'any passat i les ha enregistrat en directe en versions diferents. Són bastant diferents. Per exemple, aquest Confessions, en directe des d'aquest Allon Salon.

S'ha de reconèixer que els falsets són molts de Buckley. He dit una cosa que algú em mataria per haver dit alguna cosa així, perquè he dit que Jacob Allor era anglès, és escocès, al tanto amb aquestes coses. De fet, està enregistrat en directe en una sala d'Edimburg, al Mash House a Edimburg, i amb arreglos o arranjaments de cordes de les cançons originals, insisteixo, que ja havien sortit en el seu àlbum, que s'ha publicat l'any passat, el 2025, i que val molt la pena, el vam posar a l'aparador, i és un d'aquells tipus que seguirem la seva pista, així que vagi publicant coses noves. I també tenim nou single de Kevin Morby.

0: Bonica cançó de Kevin Morby. Fa temps que no teníem notícies del músic nord-americà. Això es diu Javelin. Acaba de publicar un single i la veritat és que apunta a boníssimes maneres. El seguirem a sobre i ho compartirem amb vosaltres. Us vaig dir l'altre dia, parlant de convertir, que obríssiu agenda i que apuntéssiu ja al calendari dia 21 d'abril, com que encara queda una mica, però ja us dic que Tessa Rose Jackson serà la nostra convidada i també hi haurà el Jan Nieto, un músic de Mataró que és sorprenent, de debò. L'hem escoltat aquí al programa en diverses ocasions i sorprenent que encara no sigui més conegut del que és. Apunteu, 21, això és un dimarts, són dos dies abans de Sant Jordi. De fet, per Sant Jordi estarem a l'Adam també, l'agenda ICAT, amb la qual cosa doncs ja ens quedarem a dormir allà. Apunteu a l'agenda i aviat us diré a partir de quan podeu començar a demanar les vostres invitacions per venir a aquest concert de l'ICATESEN del mes d'abril. I ara sí, moment d'obrir l'aparador del programa i endinsar-nos en aquest nou treball que acaba de publicar Sharim Arasté.
1: Comença ben a poc el descens. Comença ben a poc

I costa, ja no parlo d'omplir grans estadis com fan els Oques Grasses durant no sé quants dies, sinó de res, omplir sales de 300, de 400 persones, i això, en definitiva, depèn de nosaltres, de que anem o no anem a veure aquests concerts. Jo no pararé d'insistir amb aquests artistes perquè realment hi crec i perquè la part creativa per mi passa per davant del FOMO, la FOMA i tot el que us vingui de gust. El nou àlbum del Seri Menester es diu Punt de Creu i una vegada més ens demostra que és un excepcional compositor, un extraordinari guitarrista i em sembla també un cantant brutal. Això primer que heu sentit es deia El Descens, com fem sempre a la Paradón, posem tres, la segona, Núvol Negre.

Doncs ànimes rockeres que encara es conserven intactes. Parlàvem també l'altre dia de nova sàvia rockera en el nostre país i vam estar escoltant bandes noves i joves i que tiren de guitarres elèctriques, i la veritat és que jo crec que el futur està més que assegurat. Però també hauríem de cuidar una mica el present, hauríem de cuidar una mica artistes com el Xeri Maraster, si més no, si és que no costa res anar-los a veure en directe quan toquin a prop de casa vostra, o fer un mínim desplaçament per anar-los a veure en directe, i de debò que valen molt la pena artistes com el Xeri Maraster, i no pararé de dir-ho. Aquest nou treball, aquest Punt de Creu, és un disc que, deixeu-me dir que no és un àlbum d'aquells que entri fàcilment a la primera, però a la segona ja t'atrapa, així que doneu-li temps, perquè realment és d'aquells àlbums que, bueno, és el que no passa amb el que no passa amb la música comercial, que t'entra la primera i ja saps que la Marina està morena perquè està morena, però hi ha altres coses que requereixen una mica més de temps, però que després el retrogust que diuen allò amb el món de la gastronomia, ja us dic jo que val molt més la pena.

0: Doncs això, després en fareu cas o no, fareu el que us vingui de gust, però us en penedireu si no aneu a veure artistes com el Seri Maraster en directe. Punt de Creu és l'últim àlbum i avui l'he volgut posar a l'aparador, evidentment que continuarà sonant aquí el programa perquè s'ha d'haver costat aquests artistes que fan coses tan xules i que realment després a vegades passen massa desapercebudes. I en tinc alguna cosa més que recomanar-vos. Per exemple, aquesta setmana passada va estar presentant-se a Barcelona. Va presentar el que és el nou àlbum, les seves noves cançons. Ell és un dels irreductibles també del País Valencià i que acaba de publicar Tot el que hem guanyat perdent. Un disc amb un punt de reivindicació important. Aquí es parla de la Dana i es parla de moltes altres coses. Un Feliu Ventura, perquè em refereixo a ell, que ha publicat un disc curtet amb 7 cançons, però que valen molt la pena.
1: T'he sentit com reies des d'ací i entres com un sol segant el cel.

Feliu Ventura. Porta anys i panys dedicant-se també a fer bones cançons i amb més o menys fortuna, i quan parlem de fortuna parlem de repercussió. Però això ja sabeu que aquí a nosaltres, home, es preocupa per la continuïtat dels artistes, evidentment, i perquè arribin a final de mes i puguin omplir la nevera, però sí que és veritat que el tema xifres, reproduccions, totes aquestes mandangues ara de l'algoritme i tot plegat, ens la porta fluixa. Així de Claudic. I perdoneu per la incoherència o la incorrecció, però ens la porta fluixa. Com un sol segat, segant el cel, es deia aquesta cançó de Feliu Ventura. I atenta la companyia perquè també acaba de publicar nova cançó la nostra admiradíssima Sandra Montfort. I com sempre, dient les coses claríssimes.

Mireu-vos el videoclip perquè val molt la pena. Sandra Montfort amb Ferran, aquesta cançó que es diu Manifacera, i com sempre posant entredit moltes coses, reivindicant la cultura del País Valencià i de València en concret, però a més també aprofitant per fotre-hi cullerada i per dir les coses clares, tot allò que realment un no hi està d'acord i que haurien de millorar en aquesta vida, que no són poques. Ja sabeu que sempre m'agrada recordar que és un altaveu tremendo això de la música per dir les coses clares i per no callar-se absolutament res. Manifacera. Som superfans de la Sandra Montfort, també una altra d'aquelles artistes que no entenc com no està triomfant més del que hauria de triomfar. Però, en fi, al final tot són xifres. I hem començat pel País Valencià amb el Feliu Ventura, la Sandra Montfort, i ens anem cap a les Illes, en aquest cas cap a Menorca. D'allà és l'Anna Ferrer. L'últim espectacle que va fer, els seus pares són forners de tota la vida a Menorca, Mahó, i... o Mo, com vulgueu dir-ho, suposo que els d'allà em dirien que digués Mo, doncs Mo. I va fer un espectacle que girava al voltant justament del món del pa, que dius... com pot ser un espectacle al voltant del món del pa? Doncs sí, ho va fer i a més és tremendo. I acaba de publicar una cançó que està relacionada amb aquest espectacle. Això es diu Yeri Yeri. Tradició, Menorca, innovació, una coctelera tremenda. Anna Ferrer.

Molt al tanto amb l'Anna Ferrer, perquè porta molt de temps fent moltes coses, experimentant en diversos terrenys. A banda d'això, el Pa va fer una col·laboració produïda amb el Niño d'Elche, ha fet coses també amb l'Orquestra de Música Tradicional de Catalunya, de debò, coses molt, molt, molt, molt interessants i arriscades, i molt arriscades. I ara arribem a aquells artistes o aquell grup que us deia al principi que em sap supergreu no haver-los descobert abans, perquè estic flipant amb el seu últim àlbum. Es diuen Terrae, són una parella de les Terres de l'Ebre, i a banda de que m'estimo amb bogeria aquell territori, doncs és que la música de Terrae m'ha fascinat, i sé que me n'havia parlat gent, sé que m'ho havien recomanat, però no havia trobat el moment, vaig tard. Però més val arribar-hi tard als llocs que no arribar-hi mai. Nostra Gra és un disc, ara vaig tard, però és un disc de l'any passat, del 2025, i la veritat és que em sembla sensacional. De fet, un dia el posaré a l'aparador del programa, i aquí teniu una mostra, per si no coneixeu, que suposo que sou més llestos que jo, i molts de vosaltres ja coneixeu a Terra.

Doncs això, que millor arribar-hi, encara que sigui tard. Però estic fascinat realment amb la música de terra, des de les Terres de l'Ebre i aquest nostre grau, últim àlbum del passat 2025. Us el posaré a l'aparador la setmana que veu, així, perquè així ja no passarà tant temps i no em podreu recriminar que vaig tan tard pels puestos. Ja no em vols, es deia aquesta cançó, però és que n'hi ha tantes de bones en aquest disc que insisteixo, és molt, molt, molt recomanable. I més gent que combina coses així de la terra. Curiosament, ara us sorprendré. En l'últim treball que han publicat els Gorillaz, ja sabeu, aquesta banda de dibuixos animats, amb el Damon Albarn, el cantant dels Blur, al capdavant, que es diu Mountain, doncs hi ha molt de terra. Hi ha molt de terra. Hi ha molts sitars, per exemple. Hi ha molta cosa oriental, però fins i tot hi ha cançons com aquesta, que es diu Damascus, amb la presència ni més ni menys que d'Omar Suleiman i Yassin Bey. Gorillaz.

Doncs d'aquells àlbums que també requereix d'una digestió tranquil·la i pausada, el nou treball de Gorillaz que es diu The Mountain i que podrem veure aquest estiu, crec que està en la primavera, diria que sí, i amb centenars de col·laboracions hi ha en aquest nou àlbum. De moment us he ensenyat aquesta del Omar Suleiman i Yassin Bey, però evidentment que també el farem passar per l'aparador. I acabarem doncs amb un altre que també toca l'arrel però des de la llengua, ja que ell és rockero, ha sigut també perfil de cantautor. Estic parlant de Rupert Ordorica, reivindicant l'euskera des del minut 1, sempre ha cantat en euskera, i el seu últim treball, que es diu Lurra i Kutu Barrik, doncs ja porto dies recomanant-lo. Amb això acabem. Gràcies per ser-hi, per fer-nos costat. Sigueu molt exigents amb la bona música. Per cert, demà tralla. Rock espanyol, així, per la cara.

Activa el mode estiu. Escolta i cap. Aquest setembre, ICAT torna amb més ganes que mai. Més música en català. Més descobertes. Més cultura. Nous continguts, nous espais i una mirada posada en tot el que està passant aquí i ara. Les noves bandes, els creadors, el cinema, la literatura, les arts escèniques, les sèries, amb els experts. Nota de veu, Love, Pausa, DJ Trapella i els prescriptors que ja són marca de la casa. El 31 d'agost estrenem temporada. Més música, més cultura, més ICAT.

0: Esquerra.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és... El Forner, de l'Osa.
3: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Els matins dels caps de setmana dedicat són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí sona nou amb Lluís Gendrau.
1: El sona nou d'estiu descobrim.
0: I els diumenges també a les 9. Nota de veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró.
2: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
3: M'estan pagant, perfecte.
0: FM, app i 3CAT.

0: Escoltes ICAT.
1: Aquest setembre, ICAT torna amb més ganes que mai. Més música en català. Més descobertes. Més cultura. Nous continguts. Nous espais. I una mirada posada en tot el que està passant aquí i ara. Les noves bandes, els creadors, el cinema, la literatura, les arts escèniques, les sèries, amb els experts. Nota de veu, Loft, Pausa, DJ Trapella i els prescriptors que ja són marca de la casa. El 31 d'agost estrenem temporada. Més música, més cultura, més ICAT.

Escoltes i cas.

0: Sí, simplificat.
1: Sí. Desubicat.
2: Sí. Comunicat.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: simple la intenció.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Open.
1: Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

0: Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
1: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires.
0: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, app i 3CAT.

Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a iCat. FM, app i 3cat.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calerí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.